0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
2: Se cumplen hoy 2 meses de la entrada masiva de migrantes a Ceuta. El rey anoche en su discurso durante la cena de gala con Macron. Mensaje a Europa.
3: Debemos también ser más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión. Lo acontecido en Ceuta este verano. La intrusión masiva de decenas de miles de personas violando una frontera española, que es también una frontera europea, es inaceptable y plantea un desafío mayúsculo desde el punto de vista de seguridad y de orden público y humanitario.
2: A esta hora en Ceuta, hora de entrada al cole, Adrián del Pozo, buenos días.
4: Buenos días, Aymar. Coles en los que algunos profes están aprovechando para debatir esta situación en el aula. María José es profesora de sexto de primaria.
5: Qué mejor situación que la que estamos viviendo para trabajar valores, el respeto, solidaridad, la empatía.
4: El problema es que muchas veces el debate llega al cole con los niños repitiendo lo que oyen en casa. En los barrios de la periferia, como el Príncipe,
5: han visto muy de cerca la solidaridad, porque se han generado campamentos improvisados por vecinos, donde los propios vecinos son los que han ayudado, los que han sacado mantas.
4: Pero hay niños que viven en barrios más céntricos, allí no lo viven igual.
5: Y bueno, vienen desde casa pensando que al inmigrante no se le ayuda porque de esa manera se va a aburrir, se va a ir.
4: El otro temor, Aymar, es el de que los niños no fueran al cole. Se ha disipado estas semanas. Estamos en niveles de asistencia de cualquier otro año.
2: Adrián, gracias.
4: Gracias a ti.
6: Hola, esto te interesa.
7: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
6: ¿Y lo del sorteo?
7: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
8: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
9: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora al pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
8: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
10: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
11: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
10: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
11: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
2: Y deportes duro.
12: Con una exhibición importante de España para ganar ayer en Sevilla, una gran fiesta para el fútbol español, con Rodri ofreciendo la Copa del Mundo al Pizjuán y con desde el primer minuto de partido España por delante. 4-1, un choque tremendo del equipo de Luis de la Fuente comandado y además con muchas razones por Lamine Yamal. Además, pendientes de 2 lesionados en este parón, Grimaldo y también Rafinha con Brasil. España que viaja el sábado al Tartiere y la semana que viene devolverá a visitar Croacia. Y Fernando Alonso, nombre propio, protagonista anoche con Manu en el larguero, renueva un año más con Aston Martin.
2: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
1: Cadena SER. ¡Wow!
13: Arriben els Wow Days Aquadis Motorsol Audi del 8 al 10 d'octubre amb condicions exclusives, descomptes de fins a 10.000 euros en vehicles d'ocasió i condicions especials en vehicles nous. No t'ho pots perdre. Vine a Aquadis Motorsol Audi del 8 al 10 d'octubre a la carretera del Prat 3, Sant Boi de Llobregat i no deixis passar aquesta oportunitat.
14: Wow! Mamma Mia el musical llega al Teatre Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año. Salud y bienestar.
15: Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Magnesio Premium con 5 sales. De venta en farmacias, herbolarios y... La ventana natural.
1: Hoy por hoy, Cataluña. Ferran Dalmau.
16: Hola, bon dia. Salvador Illa ha anunciat que impulsarà la compra conjunta d'habitatge entre la Generalitat i els particulars. Laura Pons.
17: És una mesura, una fórmula inèdita que no s'ha fet a cap altra comunitat autònoma, però que diu el govern que vol tirar endavant. Un projecte destinat a persones de més de 40 anys amb dificultats de comprar perquè no tenen, per exemple, prous diners per fer l'entrada d'una hipoteca. El que proposa el president és una propietat compartida durant 50 anys.
18: Podran viure durant un període llarg, de 40 o 50 anys com a propietaris, amb seguretat sense dependre del lloguer. La compra conjunta
19: en el Codi Civil Català no ha de ser conjunta des del primer moment. Pot ser una compra conjunta que, en un període de 40 o 50 anys, sigui propietat d'un dels compradors i, a la fi d'aquest període, propietat de l'altre comprador.
17: I a l'acabar aquests 50 anys, la persona que ha viscut allà durant els 50 anys en qüestió podrà decidir si vendre la seva part a la Generalitat o si, del contrari, prefereix comprar l'altra meitat.
16: És una de les mesures que va anunciar el debat de política general que va començar ahir al Parlament i que es reprèn d'aquí a poca estona. Avui és el torn dels grups de l'oposició. De moment, han rebut amb cert escepticisme les noves mesures sobre habitatge anunciades pel president Illa. La majoria de partits no les ha rebutjat, però sí que avisen que són insuficients. Xavier Balló.
20: Junts vol esperar veure la lletra petita d'aquestes mesures, però considera que va a remolc del que està passant a Madrid. Salvador Vergés.
21: Va a remolc, com sempre, de l'agenda mediàtica. Som-hi corrents i a fer pedaços davant d'aquests problemes.
20: Els socis del govern han lamentat que les dotacions de 125 milions d'euros anunciades pel president no donin resposta a les necessitats. Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
22: Més enllà d'encertada o no, doncs ara mateix seria una gota en un oceà. I a aquest govern li manca molta ambició.
23: Tot suma, però tenen un impacte molt petit. És com voler aturar un tsunami a Galledes.
20: Els comuns, de fet, lamenten que la compra conjunta no intervingui en els preus del mercat. Així ho lamenta també Xavier Pellicer de la CUP.
24: Poc més de 100 milions d'euros per pagar preus desorbitats, habitatges que haurien de tenir el preu regulat.
20: Mentre el PP ha etzibat que els catalans ja no poden confiar en els anuncis del president.
25: Que és un disco rallado. Casi dos hores de sermón para repetir las mismas promesas.
20: És la diputada Lorena Roldán.
16: I tot això passa mentre la plaça de Catalunya de Barcelona es lleva amb una trentena de tendes de campanya.
26: Arriba més gent, arriben més tendes, o sigui que anem pocs però valents i orgulloses de ser
16: companyos. Amb unes 150 persones dormint al centre de la ciutat per reclamar solucions reals en habitatge, pretenen quedar-s'hi almenys fins divendres.
27: De moment la previsió és que ens quedem. Que divendres sabem que està això i evidentment si podem aguantar fins allà, doncs aguantarem. Però el més segur és que intentem forçar un poc més la situació perquè volem un poc més. És que ja ens han venut les migajas, ara volem un poquet més.
16: Divendres és quan el Congrés ha decidit si donar llum verda als dos decrets Mari Carmen. El primer decret Mari Carmen, estem avançant el contingut d'aquest text aquí a la SER aquest matí. Avui dimecres ens llevem amb el temps calmat després d'un dia de molta pluja. El 112 va rebre més de 1.700 trucades ahir i els bombers 864 avisos durant tot el dia. I avui és un dia de treva, després de les immenses pluges d'ahir, quan puguem recuperem la informació del temps amb en Jordi Carbó.
28: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres. Tenim paciència per aquestes fortes retencions, moltes d'elles habituals, però que a hores d'ara doncs, circulen amb més intensitat. Tot i així hem de destacar que tenim un accident de fa tot just una estona a la A2 entre Esparreguera i Abrera, on fins fa una estona tallava un carril de circulació, però continua provocant 4 quilòmetres i mig de retencions, tot plegat en direcció a Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
16: Aquesta no és la informació del temps, sinó la del trànsit. En qualsevol cas, si podem recuperar en Jordi Carbó, ho farem. El que els dèiem, per les trucades i els avisos que van rebre els bombers, van haver de rescatar persones a qui l'aigua se'ls enduia al cotxe. El cas més greu es va registrar a Gavà, on els bombers van haver d'evacuar una dona amb un nadó de 5 mesos que havien quedat atrapats dins del cotxe en una riera amb l'aigua fins al seient. A l'última hora del dia, les pluges van afectar el Baix Empordà, també amb molta aigua, però, per sort, sense conseqüències greus. 8 i 25 minuts, repassem més notícies. Marta Rovira ja té l'amnistia. L'Audiència de Barcelona ha decidit amnistiar l'exsecretària general d'Esquerra de la causa que tenia per desobediència en l'organització de l'1 d'octubre. El partit ho celebra.
22: Es repare una injustícia. No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia.
16: I avui es reprèn el judici contra els agents de Policia Nacional acusats de buidar un ull a Roger Espanyol. Després d'unes primeres sessions de testimonis, ara és torn de les proves audiovisuals i pericials, claus per provar qui va disparar a Espanyol i si ho va fer com a represàlia. Martí Oliver.
29: Entre d'altres, es presentarà l'informe pericial dels Mossos que va permetre identificar l'escopeter acusat. Segons aquest informe, fet a partir de l'anàlisi d'irídia, l'escopeter va disparar 3 bales de goma a menys de 15 metres i a parer de les acusacions, això demostra una intencionalitat de ferir Roger Espanyol. espanyol que aniria més enllà d'una imprudència, una mala praxi que els tres altres agents acusats, encarregats o bé de donar l'ordre o de supervisar, haurien tolerat. Recordem que en una eventual condemna només per imprudència, els agents podrien ser amnistiats, uns agents que declararan dijous 1 d'octubre últim dia de judici.
16: I encara els tribunals demanen també 19 anys de presó per l'excap de colla dels Xiquets de Serrallo. Està acusat d'abusar sexualment d'una menor, membre de l'entitat, quan ell també era casteller el 2016. I atenció al que proposa Foment del Treball. Demana recuperar l'acomiadament per baixa mèdica, és a dir, poder fer fora a persones que s'agafen baixes llargues o repetidament sense distingir-ne la causa. Josep Sánchez Llibre és el president de la patronal.
0: L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat.
16: I en temps dels esports, exhibició de Lamine Yamal en el triomf de la selecció espanyola contra Croàcia, 2 gols i 1 assistència en la victòria d'Espanya per 4-1.
3: ¿Está más cerca del Balón de Oro después del partido de hoy?
4: No lo sé, no voto yo, ni sé quién ha ganado, no sé nada. Entonces, a esperar y a seguir jugando.
16: Entre els altres golejadors també va haver el català Marc Pubill. La selecció espanyola ja és líder en solitari del grup 3 de la Nations League. Torna a jugar dissabte 8:45 contra la República Txeca. Ahir triomf d'Anglaterra contra el conjunt txec 0-2 amb gol d'Anthony Gordon. I Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
5: Hola, Ferran.
16: Hi ha alarma al Barça amb Rafinha.
5: Sí, perquè el brasiler va ser substituït al descans en l'amistós ahir del Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta. El que acabem de conèixer fa just 11 minuts, informen mitjans de Brasil, és que Rafinha no viatja a l'Índia per disputar l'últim amistós de la selecció i torna, per tant, ja a Barcelona.
16: I el Barça juga a Roma a la Champions femenina.
5: A 6:45 de la tarda, a l'estadi Trefontane, en bàsquet, el Barça cau a Dubai, contra el Dubai de Xavi Pasqual, 94-87 en el segon partit de l'Eurolliga. Avui debut el Manresa a l'Eurocup, a 6:45 contra el PAOK grec, i en handbol el Barça jugarà demà a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém. Ahir es va imposar 51-15 al Montada marroquí.
16: Arnau, gràcies.
5: Gràcies a tu.
16: 8:29 del matí, el grup de música Gossos ha anunciat nova gira.

El proper 30 d'abril les entrades, el proper 30 d'abril serà el, quan començarà la gira, les entrades es posaran demà a la venda. Molt atents a tots els que sigueu fans de gossos. I per cert, l'Oreja de Van Gogh farà un únic concert a Catalunya el 2027.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, sí que...
0: M'has trobat a faltar, Flaqui?
1: Una mica.
0: Te n'ha sortit molt bé.
1: Home, perquè tenim un tros de redacció al darrere que ens ajuda i molt.
0: S'agraeix de tant en tant escoltar el programa des de casa, s'agraeix.
1: Sí, vas estar molt atent, no?
0: Serveix per agafar perspectiva.
1: Sí, anava rebent missatgets a tot el que fèiem i tot, sí.
0: Estàs bé?
1: Molt bé. Amb ganes que torni el... Passem molt bé amb la selecció, la minya mala ens fa xalar molt, però tinc ganes de Barça de Flick.
0: Lo de la selecció espanyola és tremendo.
1: Sí.
0: La minya mala espectacular.
1: Sí.
0: Ara en parlarem al que t'hi jugues, d'aquí a una estona el Flaqui, que ja ve del bar nostre, el que obrim a les 11 del matí als canals de YouTube del grup Prisa, tornarà a un altre bar, en aquest
1: sí,
0: cas el seu amb el del Ramon Besa.
1: Sí, senyor.
0: Però del que dius, Flaqui, que comparteixo molt, òbviament aquesta aturada destrempa el futbol de clubs, i el que és la Lliga, el Barça, la Champions i tal, i estem pendents de Rafinha, que torna a Barcelona i arribarà aquesta nit, no, Nil Solà?
2: Sí, arribarà al voltant d'aquesta nit, matinada. Demà passarà proves amb els serveis mèdics del Barça. Ja les va passar unes primeres a Austràlia. Sembla que l'únic que té és un petit edema muscular a la part posterior de la cuixa dreta, on s'ha fet les lesions últimes, que totes han sigut amb Brasil. A partir d'això, a partir d'aquí, demà, com dic, últimes proves amb la gent del Barça, però tranquil·litat. L'entorn està tranquil, ell també ho va dir.
0: Sí, que el que trasllada l'entorn de Rafinha és que podem estar tranquils, que no hi ha res greu.
2: Tant l'entorn del Rafinha com el Barça diuen que no hi ha res greu, que demà hi ha d'haver proves, però que torna per precaució.
0: Però té un petit edema.
2: Sí, un petit edema.
3: No, si em deixeu una Black & Decker, us ho arreglo en un moment.
0: Com ho faria, doctor Platan?
3: Parell de forats. I ja està. Parell de forats, ben fets. I allà no torna a haver-hi una lesió.
0: Us he de reconèixer que quan vaig saber que Rafinha havia estat substituït, em vaig pillar tal rebot.
2: De fet, jo vaig dir sort que no hi ha sigui el programa.
4: Vaig notar una mica al grup.
0: Al grup de WhatsApp.
2: Sí, jo vaig dir sort que no hi ha sigui avui. Sort.
0: Home, és que...
4: Em vaig quedar a la ràdio per seguir la roda de premsa d'Ancelotti per...
0: I no li van preguntar?
4: No, va ser increïble. Sis preguntes i no li van preguntar res.
5: Va, temos que encender una espelma en la verge de la samba.
2: No, que no ha funcionat, que no ha funcionat.
1: Ah, li va encendre el president.
0: Al bar, Flaqui, hem emès unes imatges del propi Rafinha, on li pregunten com està i ell diu que bé, no?
1: Diu, estoy tranquilo. Per tant, dedueixo que, com diu el Nil, no serà res, però cap a casa, a descansar, a fer bondat i...
0: I si no ha de jugar contra el Getafe, que no jugui.
1: Correcte.
0: Bé. Tot i que en principi no està descartat.
1: En principi no està descartat.
0: Però el petit edema aquest té mosca. Aquest petit edema
2: volen...
0: té toca amb fusta, aquest petit edema.
2: El Barça volen avaluar-lo ells.
0: Clar. I hem dedicat una cançó a aquesta aturada de seleccions.
3: Sí que volia fer tot un editorial rajant de la pausa de seleccions
1: i he dit
3: ja ho faig jo, no pateixis. Venga. Ja em foto cantar com un loco.
0: És així, tal qual us ho està explicant.
3: Diu...

0: jo el que vull és veure el Barça.
1: Aquesta cançó va especialment dedicada a Joan Manuel Serrat, que sé que és un fan de les versions del Bermúdez,
0: sí,
1: com va deixar clar l'altre dia en una emissora, cosa que em va fer especial il·lusió perquè li va sortir de dintre,
2: sí, sí, sí, sí,
1: al Serrat, i que a les 12 del migdia a la cadena SER segur que seríem capaços de fer versions bones de les cançons, i com que sé que és un gran oient i l'admiració que li tenim òbviament és enorme perquè ens fa il·lusió, gràcia, que ens escolti tothom, òbviament, però que ho facin llegendes de la música i mites d'aquest país com Joan Manuel Serrat, tindreu que... És doble orgull, no?
2: Sí, tant.
1: Doncs li dediquem a ell.
0: No pot ser.
2: I m'agrada molt el concepte editorial cançó.
3: Exacte. Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: 12 i 11, escolteu el que t'hi jugues. A Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. La cançó del Bermúdez sobre l'aturada de seleccions la podreu recuperar en breu a les xarxes socials del programa. Ajudeu-nos a fer-la viral, com feu amb les altres interpretacions del Bermú. D'aquí a una estona al programa, com us dèiem, el Flaqui sortirà a fer un cafè, una canya o el que vulgui, una aigua amb gas amb el Ramon Besa. I també entrevistarem avui al jugador de l'Espanyol, Brian Zaragoza. Ah. Tinc ganes de parlar amb Brian Zaragoza, que està cridat a ser el crack de l'equip aquesta temporada, i amb el director esportiu del Barça de futbol femení. Claro. Avui hi ha partit de Champions, a 3:15, 18:45, Roma-Barça. A les portes d'aquest partit, la segona jornada de la fase de grups de la Champions, Roma-Barça, a les portes d'aquest partit, com us dic, entrevistarem a Marc Vivés, que és el director esportiu del Barça de futbol femení. Però abans, avui es publica a França un llibre sobre els abusos sexuals al món del futbol. I hi ha un capítol especial per al que va ser un dels descobridors d'Antoine Griezmann, Eric Olatz, que actualment està a la presó a França, condemnat per abusos sexuals. Explica'ns, Albert Llimós, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, sí que així és. Va ser responsable de captació a la Real Societat, descobridor d'Antoine Griezmann, i també va ser responsable de captació a l'Atlètic de Madrid entre el 2018 i el 2022, quan el conjunt Matalasselva va acomiadar quan va ser detingut per una altra denúncia. El llibre, com deies, arriba a França quan s'està debatent una llei molt ambiciosa per protegir els menors i explica com Olatz ja va ser condemnat per abusos als anys 90, però la pena va quedar suspesa, no havia d'entrar a presó si no reincidia i, a més, no van quedar registrats els seus antecedents penals. Posteriorment, comença a treballar amb la Real Societat i a casa seva, atenció, a Bayona, una ciutat al sud de França, molt a prop de Sant Sebastià, i tenia vivint tres jugadors del futbol base de la Real, entre ells Antoine Griezmann. Per tant, vivia Antoine Griezmann a casa d'aquest home d'Olatz. La part espanyola de la investigació que signen Tomàs Rabino i Fabián Totí l'ha fet la periodista Alice Gazengel, que porta 18 anys vivint a Barcelona, i ens explica com un dia, quan els tres joves jugadors que estan a casa d'Olatz veuen com arriba la policia a detenir l'home per una denúncia d'abusos.
2: Vam descobrir a la investigació que aquest dia la Real Societat va anar a Bayona en cotxe, el president, el metge, l'entrenador de l'època, a buscar aquests tres joves per portar-los a Donosti. I després es va fer una campanya als mitjans, sobretot als mitjans esportius, per donar suport a Eric Olatz. De fet, es va fer comunicats directament als mitjans espanyols, els tres menors

0: Que ja estaven amb el club a Donosti van firmar una carta, van portar precisament aquesta carta als mitjans per explicar que ells no tenien problemes amb l'Olatz.
1: Per tant, suport total de la Reial Societat dels mateixos nens, entre ells Antoine Griezmann, estem parlant d'adolescents, que van signar aquesta carta, i fins i tot hi va haver un comunicat de suport a Olatz de la Reial Societat oficial que precisament els últims mesos ha desaparegut. Mentre s'estava fent la investigació, aquest comunicat de la Real va desaparèixer. Aquest cas és veritat, pel qual va ser detingut a Bayona, va acabar arxivat. La Real, per tant, el va tornar a contractar després d'aquest episodi i després Olatz va saltar a l'Atlètic de Madrid, on va estar 4 anys. Van rescindir el seu contracte quan el van tornar a detenir i al novembre del 2025 va ser condemnat a 6 anys de presó per abusar de 9 menors. Se li van trobar també imatges de caràcter pornogràfic, a part dels abusos doncs, que cometia amb aquests joves futbolistes. Gazendel ens deia que també aprofitava la seva fama de descobridor de Griezmann per atraure i captar molts altres nois. I compta amb això, se li va trobar la mateixa substància que utilitzava el marit de Giselle Pellicot, el cas que va sacsejar tan fortament França. Estem parlant d'un possible cas també de submissió química.
0: La policia va trobar en aquesta casa on dormia Antoine Griezmann i els altres, van trobar una quantitat enorme de Temesta, 443 pastilles de Temesta. La Temesta és la droga que va utilitzar Dominique Pellicot per drogar a la seva dona, Giselle Pellicot. I, de fet, és la mateixa quantitat que es va trobar a casa de Dominique Pellicot que a casa d'Eric Olatz. I, doncs, hi ha sospita de submissió química per part de Ricolats als menors.
1: Dans la gueule du lop, a la gola del llop, ha sortit avui a França.
2: A la gola del llop es titula, i de moment està només en versió francesa.
1: Només en versió francesa, però sacsejarà la societat francesa i sobretot també el món del futbol, perquè la part aquesta, la part espanyola, afecta molt a la Real Societat i el passat d'Antoine Griezmann.
2: Doncs ja us ho anticipem al Que t'hi jugues, és un llibre del que se'n parlarà molt i veurem quines són les derivades, les conseqüències, perquè, òbviament, està molt centrat en França, però hi ha una pota, com ens explica l'Albert Llemós després de parlar amb els autors del llibre, que afecta i molt a la Reial Societat, que en el seu dia va encobrir aquest cas.
1: Va donar suport totalment a Olatz i, per tant, va fer comunicats donant tot suport amb ell. El cas es va arxivar, cert, però és que tenia altres casos, altres antecedents, i hi havia denúncies en aquell moment.
2: I important requadrar això, que ara mateix Eric Olatz està a la presó a França.
1: Sí, des del novembre del 2025, condemnat per abusos a 9 menors.
2: Recordo entrevistar-lo amb aquest home fa anys. Fa anys. Òbviament no sabíem tot això. I va parlar de Griezmann i després del programa vaig rebre una trucada de l'entorn de Griezmann per dir-me que aquesta persona no estava autoritzada per parlar d'ell, que Griezmann no hi volia tenir cap relació, però no em va explicar el per què. Avui ho he entès.
1: I també els passos, si t'hi fixes. Real Societat, Atlètic de Madrid, 2018-2022. Griezmann, jugador insigne, mata la C, va coincidir, per tant, el trencament és molt, molt més tard. Era el captador de l'Atlètic de Madrid per França.
2: I l'Atlètic de Madrid el fa fora.
1: El fa fora quan surt aquesta nova denúncia i se'l deté l'any 2022.
2: Entenc que Griezmann no volia saber res d'ell, tampoc volia posicionar-se en contra seva a nivell públic.
1: Han intentat parlar els autors del llibre amb totes les parts i molt silenci hi ha hagut per part d'Antoine Griezmann i també de la Real Societat.
2: Et recorda d'alguna manera, o salvant les distàncies, és diferent al cas Albert Benages?
1: Em recorda molt. Sobretot aquesta frase que se m'han ficat els pèls de punta i els continuo tenint després d'un minut, que és que utilitzava els futbolistes famosos, en aquest cas estem parlant d'Antoine Griezmann, per captar altres nois joves, per aproximar-se, perquè ell era la porta al futbol, no? El mateix cas que Albert Benages, que va ser la porta al Barça, no? La seva fama, el fet que portés futbolistes del Barça a l'escola de Barcelona, cosa on es van demostrar tots aquests abusos, doncs molt similar a aquest cas, no? Ell era el captador d'Antoine Griezmann i per tant utilitzar això per captar altres nois, portar-los a casa, veure pel·lícules porno, masturbar-se, etc. És que és un mateix patró, molt similar.
2: Doncs ja us ho anticipem al Que t'hi jugues, que se'n parlarà molt d'aquest llibre, que surt publicat avui a França. Avui mateix a França, a la gola del llop, es diu, de moment en versió francesa, però que té una derivada que afectarà aquí a Espanya perquè implica a un equip com és la Real Societat i a una persona que va ser considerat el pare futbolístic d'Antoine Griezmann, Eric Olatz, que està a la presó i que també va treballar a l'Atlético de Madrid, d'on el van acomiadar. Gràcies, Albert.
1: Fins ara.
2: 12 i 19.
3: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
4: Gratis? Estan bojos!
3: I trobaràs tots els continguts del Que t'hi jugues.

0: És la sintonia de la Champions de futbol femení. Ara saludarem el director esportiu del Barça, Marc Vivés, Flaqui, però has vist els nostres tertulians que bé que ens tracten, que acaba d'entrar la Dai Benítez a l'estudi del Que t'hi jugues amb cafès per tothom?
1: Sí, sí. Caram.
2: Bueno, tres cafès, sí. M'han preguntat per treballar aquí i tal, i hòstia, perquè a part que la porta els cafès, de caliente los cafés... No, però era una broma de... Estoy
0: content de tenir-te al bar, Adai, content de que et quedis al Que t'hi jugues, i ara et preguntarem per l'actualitat, que passa, òbviament, pel partit de la selecció espanyola, clar, que va guanyar 4-1 a Croàcia, amb dos gols de Lamine Yamal, exhibició de Lamine, ja està tancada la votació a la pilota d'or, però sembla que aquestes últimes setmanes, sobretot, ha parlat al camp.
3: Sí, està jugant...
0: A la zona mixta i a les entrevistes en premsa també, però també. Que el camp que és important ha parlat.
3: El camp encara més, és el gran titular, dos gols i una assistència, un altre cop amb la cama dreta, com ja va fer precisament a Sevilla fa un parell de setmanes al partit de Lliga, i està en un nivell bestial. No baixa el nivell jugant amb la selecció espanyola, que ja és molt dir.
0: Tu has dit al bar, Adai, tot sí. I ser madridista, que creus que ara mateix és el millor jugador del món, eh?
2: Crec que és el jugador que crec que està més ben posicionat per guanyar la pilota d'or, perquè si parlem de moments, el que millor està de tots, el que millor en forma està, per mi és Rafinha també, que ho hem parlat també, però el jugador que ha rendit més durant tot l'any, que ha guanyat més títols i que ha fet una campanya amb rendiment al camp és Lamine Yamal, i a part té aquest punt de talent que els altres jugadors no sé si tenen, però aquest va per sobre.
0: El bar el teniu ja disponible als canals de YouTube del grup Prisa, entre els que hi ha el del Que t'hi jugues, i el tornarem a obrir dilluns vinent, dilluns a les 11, hora catalana. Tornarem a obrir el bar la setmana vinent, dilluns i dimecres, perquè l'adaptem als partits flaqui de la selecció espanyola.
1: Sí, dissabte juga a Espanya el Carlos Tartiere d'Oviedo davant de la selecció de la República Txeca, que és la selecció que completa aquest grup que formen Espanya, Anglaterra, Croàcia i la República Txeca, i dimarts viatja fins a Croàcia per iniciar la segona volta d'aquesta fase de grups de la Lliga Nacions per jugar davant de la selecció de Luka Modric i Livakovic i companyia.
0: I com us deia, aquesta tarda, a 7:15, Roma-Barça, segona jornada de la fase grups de la Lliga de Campions de futbol femení. Anna Palet, què tal, com estàs?
4: Què tal, bon dia, sigue.
0: Aviam, el Barça que va guanyar la primera jornada, el Barça que ha començat bé la temporada i el Barça que està en una setmana important perquè, a part del partit d'avui de Champions, el cap de setmana hi ha clàssic entre cometes, hi ha un Barça-Madrid. Dic les cometes perquè el clàssic en futbol femení no és el Barça-Madrid, però en tot cas és un partit important, molt mediàtic, i per això el club l'organitza i el jugarà l'equip al Camp Nou, on s'han venut ja més de 30.000 entrades.
4: Sí, 30.000 entrades venudes pel Camp Nou, i per aquesta prèvia de setmana important, després d'un inici de temporada una mica accidentat entre lesions i jugadores que se'n van anar al Mundial Sub-20, hem volgut parlar amb el director esportiu del Barça, amb el Marc Vivés, l'arquitecte encarregat de cada estiu anar reconstruint l'equip, després de sortides importants com les d'Alexia, Salma o Mapi, té la responsabilitat de refer l'equip i continuar aspirant per tot, i ja ens escolta en directe el Que t'hi jugues, sigue el Marc Vivés.
0: Des d'Itàlia, Marc Vivés, director esportiu del Barça, què tal, bon dia?
5: Bon dia.
0: Com us ha rebut Roma, bon ambient?
5: Bueno, la veritat és que venir a Roma sempre és un gust, sempre ens rep bé, i fa molt de sol, inclús massa calor.
0: Bueno, mira, el sol és important, la calor potser sí és excessiva, no? Però el sol és important. Com està l'equip a la prèvia d'aquesta segona jornada de Champions?
5: Bueno, doncs jo crec que està sent un inici de temporada que, degut a les lesions, com ja sabeu, i a totes les jugadores que no han pogut disposar d'elles, doncs no està sent fàcil, però dintre d'aquesta dificultat crec que ho estem superant amb nota.
4: És molt difícil, tu que convius amb l'equip, amb el Pere, un inici de temporada així, entre lesions convocades al Mundial Sub-20, d'alguna manera sembla que ara comenci, no?, la temporada, ara que ja recupereu lesionades i que han tornat les mundialistes?
5: Doncs la veritat és que sí, perquè realment és una situació que no ens la imaginàvem, i no tan sols ens ha afectat el primer equip, sinó que hi ha tota l'estructura del femení, no? I és una cosa que realment, doncs, afortunadament, ja podem deixar enrere, i per això doncs, encara ho valoro més, no? Valoro més el fet de que l'equip hagi sapigut estar a l'alçada davant d'aquesta situació.
1: I ara dèiem, Marc, setmana important perquè diumenge jugueu el primer clàssic de la temporada contra el Madrid, al Camp Nou. No sé com veus el Madrid, perquè han fet un mercat de fitxatges prou ambiciós i fins i tot amb alguna incorporació milionària.
5: Sí, doncs, bueno, jo crec que finalment el Madrid, doncs, ja ens va bé, que aposti, que estigui fent reforços de jugadors de qualitat, perquè penso que això és bo per tots. Crec que serà un partit superdisputat, més del que ens pensem, I realment jo crec que elles tenen la capacitat de fer-nos mal allà on no es poden fer mal, i crec que tenen les jugadores aquest any que realment, evidentment, confio plenament en nosaltres, però serà un partit, el preveig, molt competitiu.
4: Quin paper juga el Camp Nou? Perquè la sensació, com a mínim des de fora, és que quan l'equip juga en un escenari gran com el Camp Nou, també es fa gran l'equip.
5: Bueno, el paper és fonamental, no? Penso que el fet que tinguem el privilegi de poder jugar al Camp Nou, que estic convençut que hi haurà un gran ambient, doncs és el que realment demostra que aquest projecte està viu, que la directiva aposta, que tots aposten i que el femení té una importància cabdal pel club.
4: Com va la venda d'entrades? Li han dit ja alguna xifra?
5: No sé dir-te la xifra exacta, però crec que anem bé. Ara, aquest tema sí que no el porto jo, no sé dir-te exactament quantes entrades tenim venudes, però sí que tinc la sensació, pel que em diuen, que serà una gran tarda de futbol, com sempre.
0: Estem amb Marc Vivés, director esportiu del Barça de futbol femení. Ja s'ha tancat el mercat de fitxatges. Quina valoració en fas?
5: Bueno, doncs, per mi encara és d'hora per fer una valoració exacta. Penso que són incorporacions a les quals les hem fet perquè estem convençuts d'elles, però sí que és cert que no ens hem d'amagar, doncs, que alguna jugadora, en aquest cas Caroline, que entenc que tothom li posa l'etiqueta que és la jugadora del traspàs més cas que hem fet, doncs que li està costant més l'adaptació. Però això no vol dir que nosaltres no seguim confiant en ella i que ella a poc a poc també va adaptant-se al nostre manera de jugar, que és molt diferent a com ella venia de jugar a Anglaterra, i estem convençuts que amb el temps ens donarà el rendiment. I les altres, doncs, bueno, jo crec que encara René, llàstima que l'hem tingut més lesionada que en actiu, però és una jugadora excepcional, estem molt convençuts. Martina, també adaptar-se en certes situacions de joc que no estava acostumada, però realment, i Tairé ja va veure el Gamper, o sigui que és una jugadora que també té molt de recorregut. Donem temps, però estem convençuts de que donarà el rendiment esperat.
4: És aquest el missatge que li envies a Caroline, que sabem, doncs, ha estat una mica neguitosa, no?, per aquests primers partits, a veure quan marcava el primer gol. El missatge que li trasllades tu com a director esportiu és aquest? Calma, que tot arribarà?
5: Evidentment. Nosaltres som conscients que tot té un procés, i a mi el que em tranquil·litza és que ella la veig molt integrada al grup, cada cop la veig més integrada, cada cop la veig amb molta il·lusió, amb moltes ganes de fer-ho bé. I això tindrà el seu procés. Llavors, entenc que des de fora es vulgui ja resultats i ho acceptem, però internament som conscients que això encara queda un temps.
4: El Pere fins l'últim dia va estar demanant, expressant que veia que feia falta una lateral, al final no va ser possible fer-ne arribar cap, però com es va viure això? És a dir, per què no va arribar aquesta lateral que demanava Pere Romeu?
5: Bueno, a veure, més que de viure o en viure, doncs, que vam fer conjuntament amb el Pere, perquè sempre anem alineats. Sí que és una posició que, evidentment, ens vam contemplar poder-la reforçar, però, finalment, valorant totes les possibilitats que teníem reals, el que sí que teníem clar és que no faríem cap moviment que no millorés clarament a les jugadores que tenim. Llavors, dit això, doncs, a partir d'aquí, això ens donarà ara fins al mes de desembre, veure realment si que jo personalment i el Pere també creiem que ens en sortirem i que aquesta posició estarà ben coberta amb jugadores joves, jugadores de projecte, i anirem valorant el transcurs d'aquests mesos.
4: Per tant, no tanques la porta a que potser en el mercat d'hivern acabeu intentant fitxar-ne una lateral si fos necessari?
5: No, si tanqués la porta no estaria fent la meva feina. La meva feina sempre és estar atent al mercat i sempre que tinguem la possibilitat i ho creiem convenient de poder incorporar una jugadora que ens ajudi, que superi el nivell de les jugadores que tenim ara, doncs mai ens tancarem la porta.
1: Ja és la teva quarta temporada com a director esportiu del Barça. Les xifres dels traspassos veiem que van augmentant mercat rere mercat. I no sé com vius tu aquest creixement tan exponencial.
5: Doncs realment és com has dit tu, no? Jo no m'imaginava, no m'hagués imaginat mai que hi hagués un increment tan exponencial en tan poc temps. O sigui, jo crec que això evidentment és una dificultat, que estem tenint, però al mateix temps també crec que ens estem ensortint. Però sí que és cert, hi ha una inflació ara mateix que no la teníem prevista.
4: I com s'adapta el Barça, tenint en compte que moltes vegades és això, no voleu entrar en doncs aquesta mena de subhastes de veure qui és el que paga més, però a la vegada també voleu fitxatges, com deies abans, que millorin l'equip. Com s'encaixen totes aquestes peces?
5: Doncs com ho estem fent. O sigui, és a dir, nosaltres estem valorant contínuament el mercat i dintre les nostres possibilitats, que tampoc volem dir que són poques, vale? Crec que el club està fent un esforç i ha fet un esforç per poder seguir mantenint, tenir una plantilla ultracompetitiva, i aquí és on estem fent els equilibris, però sobretot amb la sensació de que aquella jugadora que vol estar aquí fer tots els possibles perquè estigui aquí. O sigui, nosaltres mai, ni serà el nostre objectiu ser el millor club pagador, però crec que nosaltres oferim moltes coses que altres clubs no poden oferir.
4: Com quines?
5: La manera de jugar, la manera d'entrenar, el cos tècnic que tenim, l'staff, Barcelona, el club, la marca Barça. O sigui, jo crec que això no té preu. I aquí és on realment és el nostre valor, i és un valor que el seguirem mantenint i el seguirem potenciant, no, però sempre des d'aquí.
0: Aquest estiu han marxat moltes jugadores i la temporada vinent, o a final de temporada, l'estiu vinent, acaba en contracte també futbolistes importants com Patrick Guijarro, com Peijor, com Brooks, Irene Paredes també. Ets optimista de cara a renovar-les a totes o no?
5: Sí, sóc optimista. Això no vol dir que les tingui tancades, perquè si no fareu mal ús de les meves paraules, no? Però sí que sóc optimista, perquè amb aquelles jugadores que nosaltres hi contem i que creiem que són imprescindibles pel projecte, estem avançant amb les negociacions i de moment a dia d'avui haig de ser optimista perquè veig predisposició per entendre's, no? I això és el que em tranquil·litza.
4: Diries que vivim en una mena, aquesta temporada de canvi de cicle, i com s'ha anat preparant des del Barça? És a dir, per exemple, la irrupció de Serra Jordi o d'Aixa la temporada passada, ara més joves com Maisa Baja, que sembla que portin ja temps al primer equip. Com es prepara aquest relleu generacional a, per exemple, sortides com la d'Alexia o Mapi, que s'han produït aquest estiu?
5: Bueno, jo més que no m'agrada tant parlar de canvi generacional. O sigui, al final el futbol i el futbol de l'alt rendiment sempre hi ha moviments, no? I això sempre existirà aquí i a tot arreu. Llavors, el que sí que em sento més còmode explicant que estem fent aquesta combinació de jugadores experimentades, de jugadores que ja porten molts anys i tenen una edat i que estan en un nivell excel·lent, amb jugadores joves que reforcen el nostre model, no? El nostre model al final ha de potenciar molt la jugadora jove, la Masia, jugadores nostres d'aquí. Llavors, amb aquesta combinació és el que realment m'hi trobo còmode i és el que el club, és el que nosaltres sempre expliquem, no? És la nostra manera de funcionar i això és el que ens dona valor.
4: I el fenomen, el valor de la Masia, no? Perquè això sí que no ho tenen altres clubs, i van pujant jugadores del B, sobretot aquest inici de temporada, i els resultats són els mateixos, victòries del Barça.
5: Totalment. I això sí que li hem de donar valor, perquè hi ha hagut alineacions que potser no li hem donat la importància que tenia, perquè és que hem tingut jugadores de significatiu amb 15 anys, però també hem tingut una Carolina amb 16 anys, una Lua... Bueno, és que moltes. Si us hi fixeu, hem jugat amb moltes del B i, com dius tu, hem seguit traient resultats. Evidentment, no en el joc que ens agradaria, perquè és molt difícil, però sí que hem competit, hem seguit traient resultats, i això és el que ens ha d'animar tots identificar-nos amb aquest projecte.
1: De fet, veient el protagonisme de les jugadores joves del final d'aquesta temporada, no sé si us heu plantejat ja pujar alguna amb fitxa del primer equip.
5: Sí. Que... El que passa és que la situació ha estat estranya aquest any, perquè hem tingut moltes lesions i ha tingut tot això. Jo crec que ara, quan tinguem aquest moment de pausa, tranquil·litat, esperem, sobretot, que les lesions es respectin, tots ho veurem d'una altra manera. Però, evidentment, sí que pot ser que a mercat d'hivern hi hagi alguna jugadora que actualment tinguem fitxa de B, si veiem que la seva evolució és l'adequada, tal com vam fer l'any passat amb Serra Jordi i Aixa, no? Pues, ho faríem exactament igual.
0: Aitana ja ha rebut l'alta mèdica, és una de les notícies, la gran notícia d'aquests dies. Com està, tu que la veus i la tractes dia a dia?
5: Bé, molt bé. ja només li mires la cara i molt bé, està il·lusionada i ara que ja ho he dit moltes vegades que per mi és el millor fitxatge, no? El poder recuperar Aitana i que a poc ella vagi agafant la dinàmica, vagi agafant les sensacions, que se senti un altre cop futbolista, això és el millor fitxatge que podem tenir.
4: Bon titular aquest del millor fitxatge amb l'Aitana recuperada. Acabo amb dues curiositats, Marc, i et deixo que és prepartit i per tant teniu compromisos. Quina jugadora de les actuals o amb les que has treballat en aquests darrers anys li veus més fusta de directora esportiva? És a dir, quina creus que li atrauria més la feina que tu fas ara mateix?
0: Busca-li el titular, també.
5: Ostres, aquesta pregunta no me l'han fet mai, eh? I ara m'agafes totalment fora de joc. I no és que no et vulgui contestar, però és que no t'ho sabria de dir, sincerament. És que no m'ho he plantejat, i no voldria dir alguna cosa que després no em sentís a gust. Però, no sé dir-t'ho.
4: Però digues. Segurament en el futur n'hi haurà. És a dir, totes aquestes jugadores que estan fent història i aquesta generació daurada, en un futur tu les veus convertint-se bé en entrenadores, bé en directores esportives relacionades amb el món del futbol i també ara estan fent història a la gespa, però després que tinguin un llegat als despatxos. O sigui, elles volen.
5: I tant. I a més és que ho espero i és necessari i crec que serà boníssim. Evidentment que s'han d'anar incorporant quan es retirin, s'han d'anar incorporant jugadores que són de tant nivell, crec que serà algú molt positiu pel futbol femení.
4: I l'última curiositat, abans del Barça, en la teva trajectòria, vas estar al Vissel Kobe, al Japó. Vas arribar a coincidir amb l'Andrés Iniesta, si fa no fa per anys, o m'equivoco?
5: Bueno, vaig anar amb l'Andrés Iniesta, sí. Sí, vaig anar amb l'Andrés Iniesta i vaig estar ja tot el temps amb ell. Sí, amb l'Andrés Iniesta, sí.
4: I què tal? Alguna anècdota o algun record especial d'aquella etapa?
5: Bueno, jo... Ostres, moltes. No ens dona temps, eh? No, moltes. Però sobretot l'experiència, més que de tenir l'oportunitat d'haver estat, d'haver entrenat, per mi, amb tal com és l'Andrés pel seu tipus de joc, amb el millor jugador del món en aquesta posició. Llavors, doncs, només puc dir que per mi va ser un privilegi. I això em va ajudar a créixer a nivell professional moltíssim i agraït.
4: Et consta que l'Andrés segueix l'equip, està pendent del Barça femení?
5: Sí, sempre hem anat tenint el contacte i l'Andrés com a bon culer sempre, i alguna vegada que altra també ha col·laborat amb nosaltres d'alguna manera. O sigui, sempre s'ha integrat.
0: Marc Vivers, gràcies i sort aquesta tarda al Roma-Barça.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Estàs content, Andrés?
6: Qué ilusión escuchar al Marc. La verdad que es todo un privilegio, ¿eh? Hostia, es que
0: has colaborado con el fútbol femenino, ¿eh? Con el Barça.
6: Bueno, claro, con todo lo que se puede, con el fútbol femenino, con los vinos, con todo lo que se pueda, ¿no? Siempre intentar colaborar con todo, siempre es posible.
0: Adai, ¿tú vas a arribar a jugar contra Iniesta o no?
6: Para todos,
0: la teva etapa
6: en
0: Girona.
2: Sí.
0: Sí.
2: Sí, vaig jugar...
6: Sí, me acuerdo.
2: Yo me acuerdo más seguramente que tú.
0: No, i amb l'Hospitalet potser, no?
2: Amb l'Hospitalet també vaig jugar un partit de Copa del Rei,
0: no diré mai, no recordo.
6: No diré mai,
2: bueno, en la casa sí, en la casa
7: sí, va ser.
2: I gol d'Andrés Iniesta,
6: golazo.
2: Estuvo
6: guapo ese gol.
7: Sí, com el vas fer, no saps com.
6: Sí, per la escuadra. Y luego en la vuelta les metimos 302.
7: No, 302,
0: no,
7: 8-0,
2: va ser. Va ser 9-0. Aquell partit a la mitja part era per dir-li a l'àrbitre: "Escolta, podem començar, no, que ens surti malament
0: totes les coses que havíem plantejat."
2: 5-0, 3 penals. Bueno, va ser... Però bueno, el mateix. Per mi també, jugar contra Andrés Iniesta, que per mi ha sigut el millor jugador... d'aquells jugadors que no fa falta que facin gols per dir que és el millor jugador, que això és una autèntica barbaritat. I sí, i tinc una foto amb ell espectacular.
0: Ah, sí? De quin partit?
2: Del partit a Montilivi, com a capitans.
7: Clar, és veritat.
2: Una foto xula.
7: Ara, Andrés, lo que t'han dit, eh?
6: Con el brazalet, ahí los dos.
7: ¿Tú te acuerdas de Aray o no?
6: Sí, claro que me acuerdo.
2: Son mis trofeos.
6: No sabía lo del Hospitalet, porque éramos, o sea, les metimos tantos que yo jugó hasta de Eulofeu, imagínate si fue fácil.
1: Pero qué malo eres.
0: Són les 12:39, en breu endrecem l'actualitat, però ens saltem el guió flaqui perquè anem de protagonista en protagonista.
1: Què dius?
0: El que t'hi jugues. Elena de Diego, a la Ciutat Esportiva de l'Espanyol, què tal, com estàs?
8: Què tal? Sí que molt bon dia.
0: Va rodat tot això, eh? Mira que han quedat quadrats. Sí, sembla que el nostre protagonista d'ara estigués esperant a que acabés Marc Vivés per ja atendre'ns al que t'hi jugues
6: està
0: i que poguéssim planxar el programa i que quedés tot ben endreçadet, eh?
8: Sí, sí, que és que teníem moltes ganes de conèixer per fi el que t'hi jugues, a la que és la gran aposta del mercat de fitxatges de l'Espanyol aquest any. És Brian Zaragoza, arribat cedit pel Bayern de Munic, equip pel que va fitxar el 2023, i després de sessions a Osasuna, Celta i Roma, ara està afrontant aquesta nova etapa a l'Espanyol. Ens va explicar amb ganes d'estabilitzar-se i de tornar a ser feliç, un Brian Zaragoza que es va enamorar del futbol als carrers del seu barri, al Tiro Pichón de Màlaga. Allà va aprendre a inventar-se regats i a buscar-se la vida amb una pilota fins a convertir-se en l'heroi de l'ascens del Granada, que va captar les mirades de tota Europa, i ara els pericos esperen i desitgen tornar-lo a veure triomfar, això sí, vestit de blanc i blau.
0: Brian Zaragoza, què tal? Bon dia.
9: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: ¿Todo bien? Tengo que decir que pocas veces me ha impresionado tanto un jugador enfrentándose al Barça como aquel día que...
1: ¿Nos volviste loco?
0: Uf, qué bestialidad ese día, ¿eh?
9: ¿Cuál día de los dos?
1: Sí, porque... luego en Pamplona también les hiciste un traje,
0: sí,
1: ¿eh?
0: Sí, sí, pero es que el del Granada...
1: No, el del Granada va a ser muy bestia. De hecho, después de aquel partido de Granada fue la primera convocatoria con la selección.
0: Te han hablado mucho de ese partido, ¿no?
9: Bueno, sí. Hay gente que dice que solo soy futbolista por ese partido.
0: Hombre, no, tampoco nos pasemos, pero que fue... Que pocas veces alguien le ha pintado la cara tanto al Barça como ese día, ¿eh?
9: Sí, sí que es verdad que, a ver, la gente no está acostumbrada a ver en ese tipo de jugadores, que ahí era un jugador que no me conocía nadie, hacer esa actuación ante el Barça. Creo que hay poca gente que lo ha hecho.
0: Ha dicho Elena que eres de un barrio de Málaga que es Tiro Pichón, y he leído en alguna entrevista que decías que tú disfrutas más jugando con tus colegas en el barrio que viajando.
9: Sí, a mí no me gusta viajar. O sea, yo prefiero viajar. No es que no me guste, pero prefiero irme al barrio con los colegas. O sea, no soy el típico que tiene 7 días libres y se va a las Maldivas o a Dubái. Yo prefiero irme con mis colegas al barrio, ¿sabes?
1: Pero eso está bien, no perder
9: ahí, de vez en cuando la mujer me tira un poco. Estos días que hemos tenido, bueno, yo tuve menos porque tenía que entrenar más, la mujer no me dejó, me tuve que ir a Mallorca unos días con la mujer y el niño. No pude bajar al barrio.
1: Mira, que pudiste, volviste al barrio, que no se pierden esas raíces ni con tus amigos, ni también del fútbol de barrio, ¿no? Del fútbol de calle, que tú eres uno de los grandes representantes de ese talento de haber jugado en la plaza del pueblo, ¿no?
9: Sí, sí que es verdad que tú dices que no se pierda, pero cada día eso se pierde más. O sea, creo que eso ya prácticamente está perdido, o cada día se pierde más. Creo que tú vas a un parque y ves a menos niños con la pelota, o casi que no ves crío jugando.
0: Están en la Play.
9: La Play, o te ponen un cartel de que
0: claro,
9: se prohíbe si jugar la pelota.
0: Está prohibido jugar la pelota, sí, tienes razón. És veritat, eh? Que cada vegada deixen jugar menys a pilota les places de les ciutats i dels pobles. Abans, amb la Dai Benítez al bar, estàvem parlant sobre lo important que és, no?, que el jugador prengui decisions, deixar que exploti el seu talent, i que a vegades els entrenadors, deies tu a Dai, matxaquen massa amb els temes tàctics i tal, i que a tu t'agrada que el futbolista sigui el que prengui les decisions, no?, que prepares el partit, però que al final el partit el guanyen els jugadors.
2: Pues mira, justament estava pensant en això també una mica, i aquesta actuació que va fer Brian, que ha fet més d'aquestes perquè té un talent especial i espectacular. A vegades aquests jugadors o aquest tipus de jugadors s'han de deixar que treguin el seu jugador interior, que és el que deia, perquè al final el que no és fàcil és anar a un equip, a un altre, a un altre, a un altre, i tindre aquesta personalitat. Per què? Perquè has d'agradar a un entrenador, has de treure-li el puesto a un altre jugador, i quan el jugador pensa molt amb l'estratègia de partit, amb el pla de partit, que evidentment ho ha de fer perquè ha d'agradar i perquè han de guanyar un partit, sí, sí, sí, perd aquest punt de, la màgia. No estic dient que li passin bé ni...
0: No, però una mica lo que buscas, Brian, en el Español es precisamente esto que comenta Dai, ¿no? La estabilidad,
2: feliz.
0: Porque llevas desde que fichaste por el Bayern de Múnich, Osasuna, Celta, Roma y ahora el Español. Y que es importante para un jugador de talento como tú tener esa estabilidad, ¿no?
9: Sí, sí que es verdad que creo que han sido años duros para mí. Han sido años de que no me he estabilizado en ningún sitio. Creo que también es porque en España no es fácil venir con mi salario y con lo que pide y pedía el Bayern. Es verdad que este año yo creo que hemos enganchado una oportunidad buena, tanto el club como yo. Yo he tenido que hacer un esfuerzo grande por venir aquí, el club ha hecho un esfuerzo también enorme. Y, o sea, yo creo que lo que quiero ahora es buscar eso, buscar un sitio donde pueda ser feliz, pueda disfrutar. Y yo creo que cuando yo disfruto es cuando yo rindo y saco mi nivel. Y cuando yo disfruto no pienso en nada. Y cuando no pienso en nada yo creo que soy el jugador que fui en Granada, que creo que puedo seguir siéndolo. O sea, que no ha cambiado nada de Granada aquí, que hace 3 años nada más.
0: De fet, el director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha explicat diverses vegades lo important que ha de ser Brian Zaragoza per a l'equip.
10: Fue complicada la operación en sí porque había que unir muchos intereses, pero a nivel de convencer al chico fue fácil. Yo creo que él tenía ganas de volver a España. Él sabe que en España, donde él creo que tiene su hábitat más natural para poder rendir, la conversación con Manolo fue muy positiva. Creo que poco a poco estamos viendo al Brian que queremos. Es verdad que llegó con un déficit físico importante, pero estamos convencidos de que él quiere y encuentra a Barcelona y el Español como su lugar idóneo, y nosotros creemos que puede ser un jugador que nos puede dar mucho.
8: Esto nos decía Brian Monchi esta semana en El Larguero, que en España es tu hábitat natural, y también tú te has referido a ello en alguna ocasión, ¿no? Diciendo que aquí es donde tú crees que puedes triunfar. ¿Qué es lo que encuentras aquí en la Liga Española que a lo mejor te ha faltado en las experiencias que has tenido fuera?
9: Bueno, te lo voy a resumir muy rápido. Creo que en España no damos el valor que la gente cree, porque se habla de dinero, de que en otras ligas hay mucho dinero, pero yo te digo que en España sobra la calidad. Tú te vas a otros países y solo ves físico. Tú en España, los mejores jugadores del mundo ahora mismo son españoles, somos españoles. O sea, para mí creo que me cuesta más jugar fuera porque se mira mucho más el físico, pero al final yo creo que donde yo más cómodo me encuentro y donde mejor estoy es en España, porque es diferente, es más juego de fútbol, de calidad, y es donde yo más rindo.
0: Hablas ahora del físico, me ha dicho un pajarito que me parece que te conoce bastante bien, que a ti de pequeño te descartaron en Málaga y Betis precisamente por eso, por el físico.
9: Sí, es que es verdad que de pequeño me descartaron de varios sitios. Bueno, en el club de toda mi vida donde yo había jugado, desde los 10 años hasta los 17, o desde los 9 hasta los 17, no sé, 8 o 9 años, me descartaron porque decían que no tenía el físico suficiente para jugar en división de honor juvenil.
0: ¿Has vuelto a ver a la persona que te descartó o no, ahora que has sido futbolista profesional y tal?
9: Creo que no... Que no lo he vuelto a ver, pero si lo veo no tengo rencor con nadie. Cada uno piensa las cosas que hace y las hace porque él cree. Yo no tengo rencor, yo he hecho mi trabajo, he seguido mi ritmo, nadie me ha bajado la cabeza y estoy hoy donde estoy por mí.
0: Oye, ¿y llegó a existir la posibilidad de que ficharas por el Barça?
9: Sí que hubo una posibilidad y bueno, hubo contactos y...
0: ¿Incluso alguna reunión puede ser?
9: Bueno...
0: Somriu, perquè l'entrevista la podeu veure a part d'escoltar al live del Que t'hi jugues, i de vegades, i mira que no m'agrada comentar-ho perquè estem a la ràdio, una imatge val més que mil paraules.
1: Sí, en aquest cas.
0: No hauríem de dir estan a la ràdio.
1: Però en aquest cas, l'has descrit bé tu, sí. Però és veritat que aquest somriure delata que, bueno, ell ho ha dit, que sí que va haver aquesta possibilitat. Aquesta possibilitat. Con el Bayern, ¿qué sensaciones tienes? ¿De que fue un error? ¿De te arrepientes? ¿Cómo gestionas esa decisión que tomas en 2023?
9: Bueno, no creo que me arrepienta de ir al Bayern de Múnich. O sea, creo que al final fue un paso importante para mi carrera. Creo que a todo niño pequeño que tú le digas, vas a jugar en el Bayern. A ver, yo llegué y cuando me senté en la mesa, yo pensaba que estaba en el FIFA. Veía a Manuel Neuer, veía a Kimi, y tú decías, pues claro, yo vengo de jugar en lo más bajo, yo vengo de hace 2 años jugar en el barrio. Claro. ¿Sabes? Bueno. Entonces para mí fue un paso muy difícil. O sea, yo tenía 20 años, nunca había salido de mi zona de confort, el idioma, el clima. La comida, o sea, entrenar a menos 15 grados, es que no... Y claro, entras en un equipo de nivel que tienes en tu puesto a Musiala, a Sané, a Gnabry, a Coman, que lleva 12 años ganando la liga seguida.
2: Casi nada.
9: Creo que no era nada fácil. Pero yo creo que me ha hecho también aprender mucho y que nunca estaré arrepentido, al revés, agradecido al Bayern siempre, joder.
11: A mí me hubiera encantado entrenarle.
0: Però si ja el vas entrenar.
11: M'ho hubiera encantado.
0: Ah, el Bayern Zaragoza al Bayern, dius.
11: Clar, al Bayern.
0: Segur que l'hauries explotat del seu
11: I
0: talent.
11: I tant, l'hauríem convertit en el Bayern Zaragoza, ja t'ho dic. És, de veritat, me hubiera gustado entrenarte, hosti, porque claro, estoy seguro que con el Tuchel, el Kimmich, eran todos alemanes en ese momento, claro. Y claro, tenías que aprender. En cambio, yo te hubiera pillado por banda y te hubiera dicho, nen, vamos allá, vamos a hacerlo bien.
9: Y ninguno hablaba español, ¿eh?
11: Claro.
0: Y mira que el alemán es complicado.
1: Y ahora en el español, ¿qué retos te marcas, Brian, para que esta sea una etapa exitosa para ti?
9: Bueno, el primer reto para mí es encontrarme, ser feliz. Yo creo que a partir de ahí, yo creo que viene todo. Porque al final, cuando yo soy feliz y me divierto, creo que nadie me puede parar.
1: ¿Ya en español te estás divirtiendo, no? ¿Te estás divirtiendo?
9: Sí, de momento sí, pero sí que es verdad que he llegado con un déficit importante de ritmo y de entrenamientos, pero creo que ya estoy bien y cada vez voy mejor.
8: Nos decías hace poco, Brian, que cuando estuviera el Brian que tú quieres ser, ya nos daríamos cuenta. ¿Estás ya cerquita de ese punto?
9: Bueno, sí que estamos llegando a ese punto, pero ya lo dije, cuando yo esté, la gente sabrá que estoy bien.
1: Y Ale, Selena.
8: Hablabas ahora, Brian, de los que en su momento no apostaron por ti. Quien sí lo hizo es Rubén Torrecilla, que apostó por ti en el Granada. Fue tu entrenador en el juvenil y después en la etapa del filial. Y sabía que hoy hablábamos contigo y te ha querido dejar un mensaje.
12: Hola, Brian. Soy Rubén Torrecilla. Antes de contar alguna anécdota tuya, principalmente desearte muchísima suerte en una plaza tan importante como la del Español. Y de alguna anécdota tuya de nuestra época en la cantera, pues voy a contar un par de ellas. Brian, cuando hacía un partido bueno, muy bueno, el primer entrenamiento después del partido, pues salía cojeando al campo y yo pues hablaba con Diego para que lo escuchara y le decía, Diego, este fin de semana Brian que está tocado, no va a jugar. Y rápidamente saltaba diciendo, no, mister, que yo estoy para jugar, ¿eh? Así que yo cuenta conmigo. Y la siguiente anécdota es sobre la residencia. Sabe perfectamente que tuve que dar un toque de atención importante porque liaban alguna en la residencia y a partir de ahí, pues creo que a nivel personal, tanto él como todos cambiaron mucho porque el castigo que le iba a poner, el club era económico y yo le dije que el que la liara, pues la próxima vez se iba mes y medio, 2 meses a su casa, que la aguantaran sus familias. Y quedó junto a una decisión importante para todos. Así que nada, un fuerte abrazo, Brian, y un fuerte abrazo para todos.
9: Qué grande.
8: ¿Se pueden explicar o no algunas de las que liabais?
9: Alguna. Lo iba a explicar ahora. O sea, al final yo venía de un barrio, yo vengo de un barrio bajo, yo vengo de un barrio que es complicado. O sea, yo vengo de un barrio que no hay normas. Cada uno hace lo que quiera y punto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vengo de un barrio humilde, de un barrio con gente. Y claro, yo me meten en una residencia con niños y había niños también, pues como yo. Y entonces, pues, te junta con 4 o 5 gremlins en una residencia, pues...
0: Gremlins. ¿No?
9: Entonces, éramos éramos críos que no estábamos acostumbrados a esas normas, a esa disciplina. Yo creo que Rubén me hizo a mí ser un poco quien soy, porque él me llevó por un camino correcto, que fue el que yo creo... A ver, yo también tengo que coger ese camino.
0: Sí, claro.
9: Pero él me ayudó mucho, porque hay gente que ese camino no lo ha cogido y no ha llegado.
0: Escuchándote por y además viéndote jugar y tal, entiendo otra de las cosas que nos han comentado, que te lleves también con Lamine Yamal. Porque es verdad, ¿no?, que habéis coincidido con la selección, en categorías inferiores y tal, y os lleváis muy bien, ¿no?
9: Sí, sí, a ver, Lamine... cuajemos muy bien en la selección, hemos amigo mío, hemos estado de vacaciones juntos, o sea, somos amigos.
0: Claro, porque venís los dos de barrios humildes, también, ¿no?, la manera de jugar esa del talento individual, que ya no abunda en el fútbol actual y tal, ¿eso es lo que os hace congeniar?
9: Sí, al final es verdad que somos jugadores de tener poca vergüenza en el campo, de ser, pues... de driblar, de hacer cosas que muchos pues, no intentan. Y es verdad que, bueno, salvando la distancia, porque ahora mismo Lamine es uno de los mejores o el mejor, pero bueno, creo que somos jugadores de ese estilo.
1: ¿En quién te fijabas tú de pequeño? ¿Quién era tu referente, tu ídolo? ¿A quién te querías parecer?
9: A ver, yo sí que es verdad que mi ídolo y el mejor de todos para mí es Leo, es Messi. Pero sí que es verdad que me gustaba mucho Neymar.
13: Nada, muchas gracias. También una buena... Está bien, está rico que te digan cosas bonitas, cosas lindas y nada. Y entonces tú aquí, este año, ¿a quién le dabas el Balón de Oro? ¿A mí?
0: Mira, pregunta uno llena, ¿eh?, al chat del...
9: ¿Quién eres? ¿Quién eres?
13: ¿Cómo que qué soy?
1: Es Leo.
9: Ah, hombre. Nuestro Leo. Para... Si te soy sincero, para mí, de mientras que estés vivo, deberías ser el Balón de Oro. Con lo que has hecho en el Mundial.
0: ¡Mientras estés vivo!
9: Sí, sí, siempre. Sí,
0: siempre
9: Messi, ¿eh? Con lo que has hecho en el Mundial con 39 años, es que no es normal.
0: Ha quedado bien la frase, ¿eh? Mientras estés vivo, el Balón de Oro para Messi. Preguntaba al Albert Salas, al chat, precisamente, pregúntale quién es su favorito al Balón de Oro y ha respost. Brian Zaragoza, Elena.
8: Doncs sí, que teníem ganes de parlar amb ell i sobretot em quedo amb aquest missatge, que ja estem molt a punt de veure aquest Brian Zaragoza que tothom espera que faci donar aquest punt extra de competitivitat a l'Espanyol i juegas la pròxima setmana, després d'estreparon precisament la Rosaleda en Màlaga, en tu casa. Supongo que va ser un partit especial per a ti, Brian.
9: Sí, sí, sí, que muy especial, con muchas ganas de jugar allí. Creo que nunca jugué en el Málaga, pero al final mi gente... mis amigos, todo el mundo. Yo de pequeño, cuando empecé a gustarme el fútbol, yo iba en 2010, creo que era así. Tenía yo 10, 11, 12 años, no sé cuánto tendría. Iba a ver el Málaga de Champions con Isco, Joaquín. O sea.
1: ¿Qué equipo aquel?
9: Cazorla. Nice. Le tengo un cariño especial al Málaga, la verdad, aunque no haya jugado allí, porque mi gente y todo es de allí. Y le tengo mucho respeto porque yo he vivido muchas cosas bonitas pues en ese campo. Pero intentaremos ir a ganar e intentaré marcar gol.
0: En 15 minutos de entrevista, Brian Zaragoza, te has ganado nuestro cariño. O sea que desde aquí te deseamos suerte y que explotes tu talento en el Español y la temporada te sonría. Un abrazo muy fuerte y a seguir reivindicando
9: Muchísimas
0: el barrio.
9: Gracias.
0: Són les 12:58, pausa, i a la segona hora del Que t'hi jugues el Flaqui surt a parlar amb el Ramon Besa.
1: Això és veritat. Que t'hi jugues.
14: Cadena SER. Salut i bienestar.
15: Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Magnesio Premium con 5 sales. De venta en farmacias, herbolarios y... La ventana natural.
16: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com. Hipoyagán.
17: El 18 d'octubre, setena cursa Mercabarna. Una jornada esportiva per a tota la família que recorre el mercat. Tallers i botifarrada sardinada solidària en favor d'Obertament. Inscripcions a cursamercabarna.cat amb el patrocini de Plàtanos Ruiz. Un dia un...
18: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
19: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull.
20: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
21: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
22: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
21: Mardel, dulces de leche, alfajores...
22: En tus postres o como snack a cualquier hora.
21: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
23: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
24: És la una, les 12 en Canàries.
25: El Partido Popular no quiere ni decreto sobre vivienda ni acampada en la Puerta del Sol. Almeida advierte de los peligros para la seguridad de la acampada que cumple ya su cuarto día en el kilómetro cero de la capital. Y su partido rechaza sin llegar a leerlas unas medidas para las que se busca ahora una mayoría, un consenso que permita sacarlas adelante este viernes en el Congreso de los Diputados.
24: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
25: ¿Qué tal? Buenas tardes. Más de 8 de cada 10 españoles cree que el acceso a la primera vivienda va a seguir igual o va a empeorar durante los próximos años. Es lo que apunta la encuesta que acaba de publicar el CIS. Última hora, Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
26: Buenas tardes. Además, casi el 70% piensa que el acceso a una vivienda digna y adecuada solo está garantizada para algunas personas. La visión de la población sobre el futuro del bienestar es pesimista. Más de la mitad de los encuestados cree que el sistema de pensiones irá a peor, que también habrá deterioro en la atención sanitaria. Casi el 100% piensa que las administraciones públicas deberían gastar más en sanidad. 6 de cada 10 consideran que la sociedad se beneficia poco o nada de lo que se pagan impuestos, y el 70% no cree que paguen más impuestos los que más tienen, los más ricos.
25: La foto demoscópica ahora mismo, además en el Congreso, sonido en directo.
27: Y la negación no contribuyen a este debate, lo deterioran, socavan los
25: derechos
27: de las... Allí
25: continúa la sesión de control al Ejecutivo, después de que ayer se aprobasen en el Consejo de Ministros los dos decretos sobre vivienda que se van a votar, recordemos, este viernes. Desde la Cámara Baja, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acaba de volver a pedir responsabilidad a los socios y ha hablado de la razón por la que el IVA a los pisos turísticos es finalmente del 10% y no del 21%. En el Congreso está Joan Gimeno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
28: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la ministra acaba de admitir desde la tribuna del Congreso que buscaban ese 21% del IVA a los pisos turísticos, pero que finalmente el decreto recoge el 10% porque han tenido que ceder en la negociación, aunque sin aclarar cuál es el grupo que lo ha exigido.
29: Ha ocurrido igual con el piso turístico, señorías, con el IVA al piso turístico, y usted lo decía, me decía, usted quería un 21%, igual que Esquerra Republicana. Digo, sí, pero es que el gobierno también ha hecho renuncias. Porque entendemos que el interés superior de llegar a la mayoría es mayor y que hay que hacerlo.
28: Durante esta última intervención de más de un cuarto de hora, la ministra se ha referido solamente al primero de esos decretos, al que hoy publica el BOE, sin hacer ninguna referencia al decreto de los alquileres indefinidos. De hecho, fuentes del gobierno confirman a esta hora que el viernes será Isabel Rodríguez la que defienda ese primer decreto, mientras que el ministro Pablo Bustinduy, de Sumar, defenderá el segundo.
25: El segundo decreto, que en principio se publicará mañana en el BOE. De momento es que ha confirmado que va a votar que sí ambos decretos, y también lo hará Bildu. Escuchamos a Óscar Matute.
30: Somos claros, no es lo que queríamos, pero creemos que este decreto de emergencia, el de las 117 páginas, ayudará a paliar de manera inmediata las dificultades que miles y miles de familias y personas padecen.
25: Hora 14, 1 de la tarde y 3 minutos.
31: Cadena SER. Servicios informativos.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
4: Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Dim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 4 de octubre, la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
5: Cadena Ser y Ser Catalunya. El so de la vida.
6: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
7: Una i cinc, el Què t'hi jugues, ens divertim.
8: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de...
7: Abans d'escoltar el Flaqui amb el Ramon Besa, el tio Faja.
9: Sí que... Flaqui! Tres semanas son molto longo y el sindicato del crimen ya trabaja toda máquina. Hay que crear un relato para que no se hable de que el juego del Madrid da más asco que el ombligo de Torrente. Y en eso están. Y como la decencia periodística de todos esos fulanos es promiscua, andan prostituyendo la información. Un pajillero y discípulo aventajado del viudo entrevistando a un exárbitro, Tristante Oliva, para que nos mienta descaradamente y sin pudor a toda España. Chusep en su OnlyFans televisivo estrujando la Beta Negreira. La tercera saga de los Matías vomitando estiércol en televisiones públicas y con la bufanda de los Ultrasur tan prieta el pescuezo que no le llega el riego sanguíneo. Todos, absolutamente todos, han sido llamados a filas por el padrino para que unten en mierda al Barça. Vale todo. Vendas con droga. Negreira. Palancas. El Congo. Más Negreira. Los obreros del Camp Nou. Lamín Putero. Absolutamente todo para crear opinión pública. Porque desde que se inventó la tinta, la voluntad de prensa es lo que digan los huevazos del dueño de la imprenta. Y en Españistán, el amo de las rotativas no es otro que aquel que un día nos dijo: tengo a toda la prensa controlada, menos a los hijos de puta de la SER.
7: ¡Cuánto pitos, pitos, honor, Willy,
9: Florentino! ¡Cuánto honor!
7: Ay, com es nota que avui no hi ha l'Helena a la producció, que està l'Espanyol entrevistant a Valen Zaragoza.
10: El tío Faja, gracias.
7: Per cert, no sé si ho hem comentat alguna vegada, Adai, el tio Fajas, qui et va descobrir a tu pels mitjans de comunicació? Perquè et van fitxar que t'hi jugués perquè ell em va recomanar que et fitxés.
11: Totalment, totalment. Gràcies a ell vaig poder conèixer-vos i, hòstia, ha sigut la sort. Ja abans d'acabar la meva carrera em deia: te presentaré a Sique Compañía, que tu tienes madre para esto. Ahí se equivocó.
7: Es el nostre scouter. No, sí que en tenies, sí. Sí que en tens.
11: No, però
7: li agraeixo molt. El scouter del que t'hi jugues,
11: eh? Igual. Terrible. Sí. És de Setmanat i...
7: De fet, vam tancar el teu fitxatge amb un dinar amb ell. Te'n recordes? Totalment. A la Sotor d'Aranda.
11: Totalment. I me recordo de la primera xerrada que vam tenir, que estava en Moisés Hurtado i estava també Jofre i de més, i estava jo esquiant, me'n recordo, i des d'allà vam fer com un pacte, no?, per poder vindre habitualment i, hòstia, pues mira, d'on surt, d'on surten les coses i agraït.
7: I el que t'hi jugues és tan especial, Bermú, perquè hi conviuen el tio Faja.
12: Sí, sí.
7: amb el Ramon Mesa. És increïble.
6: Un vermut amb el Ramon.
7: Flaqui.
12: Home, fins al punt sí que el Ramon Mesa. Ramon, què tal, com estàs?
13: Molt bé, bon dia.
12: Tu vas entrevistar el tio Faja un dia, no?
13: Senyor, sí.
12: Escolta'm.
13: A l'estudi el vam entrevistar.
12: Sí, sí.
13: Deu haver-hi, no sé si està enregistrat o no, però sí, vam posar d'una forma molt formal i molt sèria, no res de conya.
12: Doncs, per tant, conviuen el que t'hi jugues, tots els tal. Cadascú té el seu talent i la seva virtut.
13: Sí que em va fer una afrenta de dir, aviam si era capaç d'entrevistar o si volia entrevistar el Tio Falca, i així ho vam fer. Així, clar que sí, per què no? És una forma de trencar el gel de coses que de les vegades la gent creu que són impossibles o que no venen de gust, o que jo intento portar-me bé amb tothom i amb el tio Faja més que ningú.
12: Com està, Ramon?
13: Bé, molt bé.
12: Tens ganes de Barça de Flick o és dels que xales amb les seleccions?
13: No, tinc ganes del Barça de Flick, però també m'ho passo bé amb les seleccions, perquè no només és la selecció espanyola que m'interessa, estan passant moltes coses. M'agrada veure França amb Zidane, perquè és un equip que sempre hem pensat que va sempre molt collat i a lo millor amb Zidane es deixa anar
12: una mica. Més alegria.
13: Tinc ganes de veure què passa amb el Klopp fora de Liverpool amb Alemanya, no? Perquè des del Klinsmann jo crec que Alemanya no ha tingut un seleccionador. És veritat que Löw era un deixeble de Klinsmann, per dir-ho d'una manera, però aquell efecte Klinsmann que es va veure al Mundial del 2006 s'ha apagat, es va apagar a Brasil, al Mundial de Brasil.

0: s'ha pagat, es va pagar a Brasil, al Mundial de Brasil. Tinc ganes de veure, doncs, evidentment, Xavi amb Holanda, com ja l'hem vist amb els partits. Per tant, és una jornada internacional que els entrenadors, els seleccionadors, l'han fet, per mi, bueno, doncs, més entretinguda.
1: Escolta, venim ara de parlar una estoneta amb el Brian Zaragoza i ens reivindicava aquell futbolista de carrer, que potser ara tot està molt academitzat, que l'entrenador mana molt, que la presa de decisions està molt automatitzada i que comencen a trobar-se a faltar jugadors com Brian Zaragoza, com Lamine Yamal, que s'està sortint, jugadors d'aquells que porten el barri a la sang,
0: Estem ple de pollastres a granja. Jugadors te'ls mires i són tots iguals, no? Tots fan el mateix, tots pensen el mateix, tots diuen el mateix. Aleshores, quan veus algú que no és exactament igual, que té... Clar, quan parlem del futbolista del carrer, parlem d'un futbolista no uniformat. I en tant que uniformat vol dir que la gespa, doncs, no és natural ni artificial, sinó que, bueno, és més aviat més natural que no pas artificial, però el carrer on la pilota bota de qualsevol manera, doncs, hi han coses imprevistes, doncs, hi ha una certa naturalitat, hi ha un punt d'espontaneïtat i es fan coses que no fan els habituals. I si ens agrada Lamine Yamal, entre altres coses, és perquè sempre fa coses excepcionals. I quan no les fa, ens sentim tan decebuts que aleshores pensem que no està en forma o que està en mal moment o que està lesionat o que no sé quantos, perquè, clar, si fossin habituals o normals i les poguessis fer sempre que et donés el gust i la gana, llavors també ja serien uniformes i les copiaria tothom. I aquesta és la gran història del futbol, d'anar veient molts i molts partits i d'anar trobant detalls o històries que de vegades només es donen si tu hi ets. Jo aquell dia hi era, jo li vaig veure fer això. No simplement estar allò a expectativa de la televisió i que et vagin passant vídeos i clics i de tot això, de dir la jugada més bona, el no sé què. No, de descobrir-ho per tu mateix.
1: Tu has escrit cròniques dels millors o d'alguns dels millors jugadors de la història. Tens la sensació, amb Lamine, d'estar davant d'un d'aquests jugadors?
0: Sí, no el reconec a ningú amb ell. És a dir, no ho veig amb la seva manera, ni amb la seva esquerra no hi veig Messi, ni veig moviments de Ronaldo. Sí que hi veig algunes coses, si se'm permet, de l'impacte visual com Ronaldinho. És a dir, és un jugador que quan va aparèixer Ronaldinho, segurament perquè també veníem d'una etapa del confessionari de Gaspar, amb tots els meus respectes al president del Barça, que tot allò era molt sofert i estàvem fets una merda. Aleshores, com veus a Ronaldinho, tots se'ns va obrir els ulls, no? Doncs jo crec que el que ha fet Lamine és obrir-nos els ulls, també. És un futbolista diferent, és un futbolista que representa una nova generació, que ens costa molt entendre els que ja tenim una certa edat, però que jo m'he volcat perquè a mi m'ho fa passar molt bé. O sigui, és un jugador que estic totalment rendit, el justifico i faig coses que no he fet amb cap altre futbolista on segurament era molt més exigent. Crec que alguns tenim una indulgència cap a ella, cap a ell, cap a la seva manera de fer i de jugar i cap a la seva autoestima, no? Això de dir, mereixo la pilota d'or. Bueno, cap i la fi, ell, des que va dir que es mereixia la pilota d'or, és com si ell mateix s'empenyés cap a una punta en què tu deies la pilota es pot decantar cap aquí o cap allà. I ell ha fet perquè, com a mínim, per ell no quedi que se la mereix. Perquè el partit que va fer Wembley i el d'ahir, que ja no puntua, però si algú tenia algun dubte, segurament ell s'ha demostrat i ha demostrat que seria absurd no tenir-lo en compte en que és un dels candidats, no diré si el favorit, perquè crec que és molt obert, però un dels candidats clars a guanyar-lo. I això... és un repte molt que només poden fer els que són molt bons.
1: Doncs Lamine, que per les somriures que ens provoca i per aquesta plasticitat que té amb la pilota, el Ramon li recorda el que va provocar Ronaldinho després d'aquells temps de foscor.
0: Bueno, i sobretot això de que ara ja estem tots preocupats de si li convé o no li convé. Això és com les jugades. És a dir, venen com venen, són jugadors així, tu no li pots programar quan vol la pilota d'or. La pilota d'or, jo em barallava sempre amb les votacions de Messi, perquè em deien, bueno, que sempre és Messi, bueno, que hi ha algú més. Aleshores, ara, com veus relacions de pilotes d'or, històries d'aquestes, diu, bueno, és que aquest any no li donarem a Messi, perquè sempre Messi, bueno, aleshores, què passa?
1: Bueno, Brian Zaragoza ha dit, mentre esté vivo, boníssim, sempre para él.
0: Doncs per això, doncs, és que el propi Lamine va dir, Messi a part.
1: És a part.
0: Aleshores, clar, ara sí que competeix Lamine, però hi va haver pilotes d'or, o hi va haver moments que no se li van donar a Messi, perquè gairebé era avorrir la gent, llavors feia veure, ara ens inventarem o ara farem no sé què, això em sembla absurd. Perquè si ho és, ho és. Aleshores, podem posar els condicionants que vulguem, que la pilota d'or ara ja en té molts, no?
1: Sí, sí, però vaja, Lamine, quan va guanyar l'Eurocopa amb 17 anys, vam pensar, ai, a veure com torna. No. Va tornar encara sent millor. Ara, que si li diem que és el millor jugador del món, a veure com ho digereix. Oh, sí, perfecte. Sí, ara el Mundial, a veure, doncs mira com està jugant.
0: Si desapareix l'efecte sorpresa, desapareix l'efecte Lamine. O sigui, en tant que

0: sorpresa ho ha de ser no només al camp, sinó la seva manera de comportar-te, de fer, de veure'l. I aleshores això exigeix també, de vegades, jo que et mosseguis les ungles o que diguis coses que no t'acaben d'agradar o que no les faries igual. Però, bueno, és igual, és el que forma part del seu pack. O compres, jo comprar-ho a part o a mides, no hi jugo.
1: Més enllà de la mini, de la pilota i del futbol, estem molt pendents aquesta setmana de tot el que està passant a Anglaterra, Ramon, aquest cas Manchester City, amb aquestes infraccions que la Premier sembla que... ahir ja va fer oficial que declarava culpable, tot i que el City encara té un temps per presentar recurs, per apel·lar aquesta possible sanció, que s'espera que sigui contundent. No sé quina interpretació, com ho veus des de la distància, evidentment, perquè tot està passant una mica ràpid, s'han precipitat ara els esdeveniments i cal veure com amb què queda tot plegat, no? Però evidentment són 9 anys que quedarien molt, molt sota l'ombra.
0: Bueno, sí, sembla que les acusacions són prou greus i, a més, totals, no? Perquè totes les que hi havia, segons la Premier,
1: 115,
0: doncs les 115 són imputables. Ara hem d'esperar, com tot, hi ha la presumpció d'innocència i, per tant, imagino que el City... amb la persona de Soriano sabrà respondre, però és evident que sembla que han passat coses que no són convencionals i que, per tant, són reprovables. Si és a nivell de punts, o és a nivell de títols, o és a nivell econòmic, això és el que s'ha de veure. I en funció de quines siguin, segurament la meva opinió pot variar. El que sí em sembla una mica mesquí és que se simplifiqui l'època de Guardiola, com es va fent, perquè, si et sembla, s'associa tot el que li ha passat al City els anys de bonança. Crec que va des del 2009 fins al 2017.
1: La investigació acaba, sí, són 2 anys de Guardiola. 2018 em sembla que s'acaba la...
0: No, això de dir que, per exemple, la gent no recordi Pellegrini, que formava part,
1: hi ha 3 entrenadors, són Mancini, Pellegrini i Guardiola,
0: i que la gent no recordi quins eren els primers administradors quan es va passar això del City. És a dir, el que no es pot fer és simplement simplificar-ho i que surtin entrenadors, em sap molt greu, com el propi Pochettino i gent d'aquests que d'alguna manera ja comencin a dir que ells no voldrien recordar aquella eliminatòria de Champions del Tottenham i del City, precisament amb què Pochettino va ser protagonista. Però bueno, ara no fa el cas, perquè crec que si han pecat o si han fet trampes, doncs em sembla just que el sancionin i que sigui el... Després discutirem sobre l'abast d'aquestes sancions. Però, com dic, vull veure també quins són els arguments que dona el City. Sempre, de totes maneres, diguem el que diguem, ens hem mal fiat, o que la comptabilitat que han portat els que es consideren clubs estat és sospitosa. Hem parlat del PSG, hem parlat del City, podem parlar d'altres, de que el component de capitalització que tenen aquests clubs, doncs sempre és controvertit.
1: Doncs sí, que jo em passaria hores parlant amb el Ramon, però clar, tenim tants continguts avui al programa que no sé...
2: Per cert, com que la ràdio s'escolta i es veu, ara mateix estàvem escoltant i veient el Ramon Besa amb la teva inseparable agenda. Sí. El que tens a sobre és un telèfon mòbil, perquè clar, sembla un iPad, sí. Ramon. O sigui que és gran, és el teu telèfon.
0: Gran, no.
1: Va, igual el tipus de plano que ens ha fet avui la Utrau, que és el que ha vingut a...
0: No, perquè el que passa a la llibreta sí que és més gran, no és una Moleskine que porto normalment, perquè
2: quina categoria,
0: no n'hi ha.
2: Una Moleskine.
0: No n'hi ha. No, bueno, no sé si és que...
2: És categoria.
0: Ara llegeixo pàgines explicant d'on surt la Moleskine i tota la història, però jo fa anys i panys que la porto.
1: I tant.
0: O sigui, no és que jo mai hagi sumat a la moda, eh?
2: Ramon,
1: jo,
2: ahir
1: Ramon
2: va ser
1: sempre
2: l'he
1: conegut amb una Moleskine.
2: Sí, ahir va ser el meu aniversari. Saps que em van regalar, el Teo i la Mafalda? Una agenda de paper.
0: Ah, mira que bé.
2: Amb setmana vista, perquè em pugui apuntar les coses.
3: Encara et fan regals als teus fills.
2: Sí, i tant.
0: Ara torna això del paper, perquè diuen que la lletra queda en paper. Bueno, això cadascú s'ordena... Jo crec que, en el fons, el que es tracta és d'ordenar una mica les coses com les dius.
2: Sí.
0: Hi ha gent que necessita paper, hi ha gent que ho pot fer amb un iPad, hi ha gent que ho fa amb un mòbil, però sobretot endreçar una mica el que vols dir. Després et pots equivocar, però això de que... Jo, saps, tenia una discussió amb els alumnes a la facultat perquè no contestava els whatsapps mal escrits, o sigui, amb K en lloc de Q, amb tot això, perquè no ho entenc. I ell em deia, bueno, quina culpa tinc jo? Dic, bueno, tu no m'entens a mi, jo no t'entenc a tu, aleshores haurem de trobar un llenguatge comú, no? Com ho fem? I a partir d'aquí començàvem a parlar. Vull dir, escolta, a mi si em dius un missatge com ha de ser, doncs jo el responc. Ara, si fas amb clau que jo l'haig de desxifrar, doncs no el passaré per a l'intel·ligència artificial perquè em digui aviam de què va allò.
2: Ai, Ramon, una abraçada forta.
0: Que vagi bé, cuideu-vos.
2: Flaqui, t'espero aquí per fer el repàs de l'actualitat, que entre una cosa i l'altra ens ha marxat el temps.
1: Sí,
2: el que
1: avui endreçarem tard.
2: Per cert, al chat del Que t'hi jugues hi ha un oient de Neo Gamer Channel, s'identifica així, al chat, que diu que ahir també va ser el seu aniversari. i afegeix: sí que som un penal com els que li piten al Madrid. No sé el teu cas, però en el meu et confirmo que és així.
3: Està bé.
2: Ai, sobre el City, que ara ho comentava el Flaqui amb el Ramon Besa, n'ha parlat el seu màxim executiu, Ferran Soriano, als mitjans oficials del club sobre la situació, la sanció i la postura del Manchester City.
4: Irrefutable evidence has been provided to the Premier League Commission that shows that it could not happen and that it did not happen. This includes bank statements, money transfers, witnesses and everything necessary to categorically demonstrate.
2: És en anglès perquè és l'única postura oficial del City a través de les xarxes socials i dels mitjans oficials del club. Soriano defensa que el que ha fet és legal, el Manchester City, que defensaran la postura del conjunt anglès, que ja sabeu està acusat ja formalment també per la Premier de 115 infraccions. El president de la Lliga, Javier Tebas, diu que l'haurien de castigar severament.
5: És molt important el que ha passat i esperem que sigui un antes i un després, no solo en la Premier, sinó en el futbol europeu, perquè l'efecte Manchester era un efecte en tota Europa. Entonces tiene que ser un castigo severo por el incumplimiento de las normas. Desconozco las normas exactas, pero creo que la más severa que tenga el reglamento de la Premier League al respecto. En mi opinión, se tendría que revisar las decisiones del TAS cuando levantaron la sanción que le había puesto la UEFA de una forma muy dudosa.
2: I em feia referència ara al Ramon Besa. Arriben declaracions dures de gent del món del futbol. És el cas de l'actual seleccionador dels Estats Units, Mauricio Pochettino, que durant un temps va estar al Tottenham i ha dit això.
6: Si de 115 cargos, no? 114 culpables, ¿cuál es el castigo, no? Es muy difícil. Porque aquí no solamente quién ha roto las reglas, ¿no? Pero y los controles dónde estaban, ¿no? Si yo me acuerdo de estar en Tottenham, yo me acuerdo de estar construyendo el estadio y no tener la posibilidad económica de fichar. Creo que Tottenham fue el único equipo en la Premier, en la historia de la Premier, con 18 meses sin poder hacer un fichaje. Porque teníamos que adaptarnos a las reglas de juego que nos imponía la Premier. Esos controles, cómo estaban tan estrictos con nosotros y tan poco estrictos con algunos otros. Todo queda muy, muy enturbiado, muy... Si es cierto que los 114 reglas se han roto, hemos vivido en un periodo de engaño. Queda muy dañada, sobre todo los controles.
2: A Anglaterra, òbviament, és el gran tema. En parlen tots els mitjans de comunicació.
7: El quiosc del Marcos.
2: Hola, Marcos López.
8: Hola, buenos días. Sí que, buenos días, Fraki. Toca irse, obviamente, a Inglaterra. En The Times, el Manchester City infló los ingresos y redujo los costes en 900 millones de libras, o sea, 1.050 millones de euros. El club, sostiene este diario, conocía ya el veredicto desde julio, pero aún así gastó unos 400 millones de libras este pasado verano. En The Independent hay un artículo de opinión firmado por Miguel Delaney, en el cual considera que las consecuencias del veredicto del City en el mundo real van mucho más allá del fútbol. Toda esta historia, explica, ha suscitado un debate sobre si los acuerdos comerciales del Reino Unido con los Emiratos Árabes Unidos podrían estar en riesgo, y eso no es ninguna casualidad. Luego, en The Guardian hay otro artículo de Barney Rooney. Sostiene que la magnitud del castigo al City es lo único relevante, pero la Premier League también debe asumir cierta responsabilidad, indicando luego que el triunfalismo de quienes parecen tener un interés personal en el fracaso del City podría resultar prematuro.
2: Doncs és interessant el que ens explica el Marcos, perquè, òbviament, del que es parli a Anglaterra a nivell públic en dependrà segurament la sanció, perquè les coses van així.
9: Sí, al final hi ha un judici paral·lel que tothom li està fent al Manchester City. És important el que deia el Ramon, que només hi ha 2 anys de l'etapa Guardiola. També és cert que al segon any, és a dir, quan acaba el primer any de Guardiola, hi ha una reconstrucció de la plantilla molt heavy, molt bèstia, que sense incomplir les normes segurament no s'hagués pogut fer.
2: Només arriba fins al 2017 perquè s'acaba aquí la investigació o perquè el City canvia la seva manera d'estructurar-se?
9: Canvia la manera de fer els pagaments en aquell moment. I per això, en aquell moment, segons el que...
2: És a dir, no és que les infraccions s'hagin pogut perpetuar, sinó que el 2017 canvien la manera de gestionar-se.
9: Canvien la manera de gestionar i, per tant, deixen de cometre irregularitats. Les irregularitats que han comès a partir d'aquell moment són posar traves a la investigació, trigar massa en els tempos que li han exigit passar aquesta informació, que són, és greu. Tu, si a tu Hisenda et diu tens dues setmanes per presentar un recurs i trigues quatre setmanes, et cau el pèl. Doncs això és el que ha fet el Manchester City amb la Premier.
2: Allargar el procés.
9: Això mateix.
2: Uh-huh. I què creus que passarà en funció de tot el que s'està dient a Anglaterra? Ara ho hem escoltat al quiosc del Marcos López.
9: Tenen per apel·lar fins al dia 2. Jo pensava que anaven a donar uns tempos molt més llargs. Jo crec que...
2: Fins al 2 d'octubre?
9: Sí, sí, que és allà.
2: Demà passat?
9: Sí, tal qual. Jo crec que això farà el que tothom està desitjant a Anglaterra, que és que vagi tot molt més ràpid, perquè s'havia arribat a parlar de 2 anys més per acabar prenent una decisió. Per tant, crec que anirà més ràpid del que la gent està pensant i serà una, el que, responent al que em deies, una sanció molt dura pel City.
2: Bruno, abans d'acomiadar-te, vas veure Brasil?
9: Sí, sí, sí, vaig veure el partit de Brasil, ahir a la tarda el vaig veure repetir tranquil·lament.
2: I què? Contrasta la imatge de Brasil amb la de la selecció espanyola.
9: La primera part és dolentíssima, la segona va millorar, però tal com dius, la primera part d'Espanya i especialment el partit sencer i el partit de Lamine Yamal va ser bestial, és una altra lliga absolutament, i Brasil en comparació és que és una altra història, que gairebé et diré un altre esport.
3: No, un altre esport.
1: Ahí estaves una miqueta,
3: Muito nervioso todo, o Rafiki, de davante, sí, muito bem, mas... O Brasil ha de tornar a la seva hegemonia! O Brasil ha de tornar a ser a seleção de samba! No,
1: ara una merda. Per cert, que...
2: Rapidíssim, avui.
1: Pam, professional. Agrair a l'Òscar, el nostre oient des d'Austràlia, que ens va fer de corresponsal mentre es jugava el partit, que viu amb el
2: primer.
1: Oients del que t'hi jugues arreu del món, per tant, que ahir no li vam agrair prou i tornar-ho a fer avui perquè va estar espectacular.
2: Fiquei, teníem a un tio allà, in situ, oient del programa, que és meravellós. És fantàstic, és fantàstic. Per cert, que vaig estar al Mallorca... Almeria, sí. L'altre dia, i sí. Records de 3 persones de Sommoix que em van parar per dir-me que ens escoltaven el que t'hi jugues, i destacar, ho dic perquè posem molt el focus en Barça-Madrid i el virus FIFA, quan hi ha aturades de seleccions, que equips de segona pateixen perquè el Mallorca tenia 2 internacionals que no podien jugar al partit, i l'Almeria també, a 3.
10: Girona 6,
9: és que...
2: El Girona 6, Nil.
10: 6. I juguen aquesta setmana a Mallorca i Girona.
2: No pot ser, s'hauria de parar la segona divisió.
9: El Castelló va jugar el play-off d'ascens sense Sipenga, que anava al Mundial, i era un dels jugadors més desequilibrats de l'equip, clarament.
10: De fet, García Pimienta ho va demanar en una roda de premsa fa molt poc, 2 setmanes, que no tenia sentit.
2: Em va donar records per vosaltres, García Pimienta.
1: Grande, un grande.
10: Que, clar, equips de segona divisió que es veuen afectats d'aquesta manera, clar, 6 jugadors, o en el cas del Mallorca, 2-3, els que sí, o el Castelló quan ha hagut de jugar un play-off, no té cap mena de sentit. I la segona divisió és una de les lligues més potents que hi ha.
9: És que s'aturen totes, és a dir,
10: la segona divisió anglesa s'atura.
9: Anglesa, Alemanya també, vull dir...
2: Tu la segueixes molt, la segona divisió. És normal que no s'aturi havent-hi tants futbolistes que estan amb les seleccions?
11: A veure, no... Normalment no s'atura, però canviant el partit el canvia, perquè els jugadors que se'n van a la selecció normalment són els jugadors més importants d'aquell equip, normalment. Llavors, jo crec que, com diu García Pimenta, s'hauria de parar, però... Vamos.
2: Luis García del Mallorca també ho va dir, que s'hauria d'aturar la segona divisió.
9: És que no té sentit. Tot això té l'inici d'aquest problema és quan es passa la Lliga Espanyola, la segona divisió, a 22 equips.
2: Clar.
9: Amb el tema del
2: però
9: Celta...
2: Però temps per arreglar-ho, això.
9: Sí, bueno, fa més de 20 anys d'això, amb el tema del Celta i el...
1: I 30 i tot.
11: No s'ha parat mai a segona divisió.
9: No, mai.
1: No, però clar, és que ara trobes que com que l'aturada és més llarga, encara afecta més partits, clar.
2: De Rafinha ho hem explicat al principi del que t'hi jugues, pendents de que arribi, ho farà aquesta nit matinada, i de que passi proves demà. En principi té un petit edema, res greu.
10: Res greu, en principi.
2: Res greu, toquem fusta, perquè petit edema, tu, Adai, que has estat futbolista, petit edema, res greu, però al tanto.
11: Jo n'he tingut moltes d'aquestes de... Té un edema i moltes vegades és un petit trencament, perquè al final si hi ha un edema que és líquid...
3: No! Por favor! Un Rafiqui, no!
2: Explica.
11: Per mi, un edema... Per mi, no. No deixa de ser un petit trencament. I quan diem... Què és? No, és una microrotura o és un edema?
2: Si hi ha un edema és que hi ha algo.
11: Hi ha algo. I al final, quan, sí que és veritat que quan passa poder de mig centímetre un trencament o de 2, 3, 4 mil·límetres, ja te'n vas pràcticament a... a 3 setmanes.
3: I
11: amb això vols dir...
12: Que t'agradaria a tu perquè no jugués el clàssic. Ja.
11: Ah. Estaria bé que tingués una... No desitgem el mal a ningú, perquè si no falta això.
1: Rafinha, a Brasil té el doctor Banana.
12: Doctor Banana. Hòstia, que bo. Adai, gràcies per estar que t'hi jugués. Una abraçada forta. M'encanta la samarreta de Foo Fighters.
13: Recomano 3.000 litros de samba.
12: Aquest és el doctor Plata en Brasil, eh? El doctor Banana. Com seria el doctor Banana?
13: Són 3 mil·lilitros de samba via rectal. Moitos mil·límetres de samba.
12: Per cert, estem pendents del futur d'un jugador del filial del Barça.
10: Sí.
12: Aposta important de futur primer equip. Pedro Rodríguez?
10: Sí, Pedro Rodríguez, futbolista amb qui el Barça ha arribat a un acord verbal per renovar per les pròximes 4 temporades. Un futbolista que les últimes 2 temporades ha jugat al juvenil A, aquella generació que va guanyar amb Belletti la Youth League, que va guanyar també la Lliga. Bon any l'any passat amb Pol Planas. Ara està ja jugant amb la filial. Va ser una sorpresa que no fes la pretemporada amb el primer equip. Hi ha qui diu que com que no tenia la renovació tancada perquè acabava contracte aquest mes de juny, per això no la va fer. De totes maneres, ara ja sí, hi ha un acord verbal, firmarà el seu contracte en els pròxims dies. Serà una peça clau per al filial de Belletti.
12: Per tant, important notícia que us expliquem al que t'hi jugues. Està tancada, hi ha acord verbal ja, la renovació de Pedro Rodríguez per 4 temporades. Has estat tu qui a la reunió has dit que et sorprenia que no hagués anat a fer la pretemporada amb el primer equip, Bruno?
9: Sí, és veritat que tenia competència, que van entrar jugadors importants també del filial, de juvenil, de categories inferiors en aquesta posició, però jo pensava que ja aniria. A Flick no se li pot criticar gairebé res, però jo el que li he vist a Pedro Rodríguez m'ha agradat moltíssim i crec que està en un nivell de, en breu, fer pretemporades com a mínim amb el primer equip.
12: Migcampista, eh?
10: Sí, migcampista, pot jugar interior, 6 o 8. Val la pena remarcar, que això segur que agradarà a tothom de la taula, que tenia propostes, però ell té entre cella i cella, triomfar el primer equip del Barça, està aquí des del 2019, va arribar amb 11 anys, i té claríssim que...
3: Pot jugar del que vulgui, aquest nano. És que, de veritat, si el Barça hagués cuidat a totes les seves perles, podríem fer un 11 inicial de Pedros. Pedro, Pedrito, Pedro Rodríguez, Dro, tutor. Pedro, a dalt Pedro. Podríem fer Pedri. com la alineació de Corea del Nord. Kim, Kim, Kim, Kim. Tot Pedro, seria espectacular.
12: I a tot això, avui podeu llegir i escoltar a la pàgina web una entrevista que el Joan Poquí li ha fet a Joan Laporta en el marc de la reunió dels grans clubs europeus de la ECA, on ja torna a participar formalment el president del Barça, Joan Laporta, que continua amb aquesta guerra mediàtica amb el Real Madrid, de la que abans en parlava el tío Faja, eh?
14: Lo que no podemos aceptar es que se falte a la verdad y cada vez que intervienen públicamente pues se metan con el Barça. Yo lo que espero es que se rectifique y que esto pues se solvente. Con el Madrid ya sabéis que se han roto relaciones, ellos pues comparecieron en el caso Negreira, entendemos que solo para alargar el caso y justificar una actuación de su televisión y un discurso que tienen predeterminado, la relación existente es cero.
12: Per tant, relacions ara mateix, no sé si dir trencades, però en tot cas inexistents entre el Barça i el Madrid. Són la 1:33, ja torna a estar per aquí l'Albert Llimós, que ahir va explicar els canvis a la cúpula executiva del club i ara farem un recompte de tots els que hi ha hagut al tram final del programa.
15: Què t'hi jugues?
16: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
17: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull.
18: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
19: Mamma Mía el musical llega al Teatro Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
20: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
21: ¿Y si las properes vacances poguessis llevar-te cada dia en un lloc diferent?
0: Descobreix noves destinacions. Gaudeix del mar i molt més a bord d'un creuer. Ara és el millor moment. Arriba al mes del creuer amb fins a 800 euros d'estalvi. Reserva ja a solocruceros.com.
21: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
16: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
22: Manel del Río i...
23: Què t'hi jugues?
3: Brasil! Marco Van der Sol!
24: Good day. De tancar la finestra, que he sentit el Joao des d'aquí.
23: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
25: Què t'hi jugues?
12: I aquest regal, Willy? Home. El meu aniversari va ser ahir.
3: Ah, bueno, però la samarreta que portes...
24: Sí, és de...
12: El West Ham.
1: Sí.
12: Maiden, una col·laboració que van fer...
1: Col·laboració conjunta.
12: Exacte. Com ha dit un oient, no pot haver-hi col·laboracions separades. Clar. Té tota la raó. És un fan del West Ham, un dels líders d'Iron Maiden.
1: Xula.
12: Sí, sí, és molt xula. Sí, sí. Gràcies. Ja sabeu que el que t'hi jugues s'escolta i també es veu. En breu, la Núria Vilamala en resumeix coses de les xarxes socials del programa i ja teniu per aquí a l'Òscar Nin, que avui ens parlarà de cançons relacionades amb esportistes i... D'alguna manera, per això m'he posat també aquesta samarreta.
11: Clar que sí.
12: En honor a tu, Òscar.
11: Molt xula, ara.
12: Abans, que el temps vola i
1: hem hagut
12: de reestructurar el programa, Flaqui, però per si algú està interessat, que sàpiga que han passat moltes coses,
1: sí.
12: Com per exemple la victòria d'Anglaterra amb paper destacat de Gordon.
1: Va tornar marcant la victòria 0-2
12: contra... M'agrada això de les notícies amb música d'Iron Maiden de fons, eh? Aguanta-la.
1: Anthony Gordon, que va tornar marcant la victòria 0-2 d'Anglaterra contra la República Txeca. Són dos gols en dos partits en aquesta aturada de seleccions. Per cert, a la selecció espanyola, notícia darrera hora, Grimaldo, jugador de l'Atlètic de Madrid, abandona la concentració per unes molèsties.
12: Ai.
1: Fran García, ex del Madrid, ara el Betis, és qui el substitueix.
12: Grimaldo fora, Fran García convocat. Val, hem parlat a la primera hora del que t'hi jugues amb Marc Vivés, director esportiu del Barça de futbol femení, perquè aquesta tarda hi ha partit de Champions, a 3:15 a Roma.
1: Les de Pere Romeu juguen a 3:15 contra la Roma, com dius. L'entrenador blaugrana podrà alinear a Van Aesten i les quatre campiones del Mundial Sub-20 per aquesta cita prèvia del clàssic de diumenge al Camp Nou.
12: Derrota del Barça de bàsquet en el retrobament amb Xavi Pasqual.
1: Els blaugrana van caure 94-87 contra el Dubai de Xavi Pasqual amb un fatídic parcial en el segon quart que va condemnar els de Sekulic. Panter va ser el jugador culer més destacat amb 25 punts. Avui, per cert, juga el Manresa partit d'Eurocup contra el Pau, que a 6:45.
12: Pogacar no correrà als europeus.
1: La Federació Eslovena ha confirmat aquest matí que el 5 vegades guanyador del Tour no està entre els seleccionats per aquesta cita. D'aquesta manera, Pogacar s'entrena ja pensant de cara a la propera temporada.
12: Fernando Alonso celebra la seva renovació amb Aston Martin.
1: En una entrevista, l'Arguero reconeix que ha signat una temporada més perquè manté la il·lusió intacta.
26: Iba a seguir conduciendo, solo tenía que decidir en qué categoría. Y la Fórmula 1, pues mira, me sigue llamando, me sigue dando ese cosquilleo. Tengo la competición en las venas aún y no siento que ha llegado el momento, ¿no?
12: Per cert, les notícies que ens ha fet el nou estudiant en pràctiques que tenim al Que t'hi jugues, Aut Grau, que per als amants de la muntanya i de Lleida els farà gràcia el nom que té.
1: Sí, senyor.
12: Aut. Més original que el meu, i mira que és difícil.
1: Sí, molt. Molt original.
27: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
28: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
27: @ Que t'hi jugues.
12: Vilamala, què?
29: Què tal? Sí, que bon dia.
12: Avui doblet, eh? Bar i Que t'hi jugues.
29: La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
12: Ah, sí?
29: Sí, hem rebut bastants comentaris de
12: doncs gràcies a tots.
29: Que demanaven per tu, és veritat, Flaqui, ho hem anat comentant.
12: Sí, sí. Aviam, requadrar que fem festa, el Flaqui i jo,
29: sí, dels
12: els
29: dos,
12: perquè ens queden encara vacances per esgotar de l'estiu.
30: Sí.
12: A mi concretament 12 dies, a tu?
1: 15.
29: A mi 13.
12: I els fem, bàsicament, Flaqui, ho podem dir obertament, no passa res, perquè toque. Hem plantejat si volia la ràdio pagar-nos ells i diuen que no. Que no volen pagar-los. Doncs llavors els hem de fer.
1: Els farem.
12: És així, no?
1: Oh, i tant.
12: Tu quants?
1: 15.
12: Jo 12, i tu?
29: 13.
12: El Bermúdez, com que és una estrella, ja els té tots acabats.
2: Ja els, jo ja els tinc acabats,
12: sí, perquè ell... No, ja sí, he vist el missatge al xat, també, de no sé quin dia que es veu que no t'ha contat que treballaves i sí que treballaràs, no, i dit, aquell no, de lo mío, no, ha dit... No.
1: Perquè hi ha un festiu, sí, que haurà de treballar.
12: El Bermúdez no se li acumulen dies, perquè no s'atreveixen.
1: Aquell dia 12 d'octubre acumularàs dies.
2: No, perquè se
1: les
2: enfaden. Endavant.
4: Jo acabo d'arribar, porto un mes, i me'n deuen 8.
12: 8 ja!
4: Per la part proporcional de les vacances. Per la part proporcional de les vacances, clar.
12: Ja has acumulat 8 dies en un mes?
4: No, perquè és la part proporcional.
1: No surt a compte, Llimos, eh?
12: Que ho vas explicar ahir, ho va avançar el diari Ara, el Barça canviarà...
1: Adéu, Núria, gràcies per la secció d'avui.
12: Perdó, Núria, perdona.
29: No, digui, ja està, torno.
12: Vam tirar la secció tan ràpid.
1: No volem contar-te el dia d'avui com ha treballat, bàsicament.
29: Només dir-te, sí, que hi ha molts comentaris sobre l'entrevista que li han fet a Brian Zaragoza. Per exemple, l'Acre reclama que hi hagi més jugadors de barri a la Lliga Espanyola, com Brian Zaragoza o com Lamine Yamal. Diu que jugadors com ells són els que fan que la Lliga Espanyola sigui una gran lliga. La gent demana que ara que s'ha acabat la votació per la pilota d'or, sí que continuem reclamant-lo per Lamine Yamal, a veure si així es pot fer força perquè l'acabi guanyant. I acabo amb el comentari de l'Edfer, que diu, molt bo el llapis de memòria amb l'Òscar Nin. La gent el pot recuperar a la web,
12: sí,
29: de Ser Catalunya. I l'Edfer, que diu que li ha agradat molt.
12: Has vist que bé?
5: Pues moltes gràcies per escoltar-me i per escoltar un grandiós programa,
12: sí,
5: de ràdio.
12: Està molt bé el programa,
5: que és el llapis de memòria.
12: A més,
5: no
12: és perfecte per l'hora, perquè acompanya en un moment així de tranquil·litat, relaxa, sí, sí, i quan l'escoltes et quedes en pau.
1: No, i a part, coneixes, és una altra forma de conèixer la molta gent.
5: Sí, és molt interessant. Doncs moltes gràcies.
12: Què has escrit avui mentre escoltaves el programa?
5: No, avui no es pot llegir.
12: Ah, no?
5: No es pot llegir.
12: Que t'hi jugues això, aquest llanço, l'American estava... Fox Terrier, i et menja.
5: Clar, estàvem escoltant el Brian Zaragoza, jo també soc de barri, el xandall, el perro, que si quiero, que si tengo, i tot això. I,
12: tens,
5: bueno,
12: tens una bona tara,
5: eh? Eh?
12: Tens una bona tara, eh?
5: Sí, sí, sí. Una bona d'allò. Escolta, no sé...
12: Ara anem a la teva secció, secció, però no et fumis la de l'Albert Llimós abans.
5: No, és que m'he quedat flipat.
1: No, t'has fumat la de la Núria.
5: És un dels primers cops que algú deixa un missatge a alguna ràdio on col·laboro, que no és per insultar, per recordar-me tota la saga familiar de la meva mare, els meus avis...
1: Punt d'inflexió.
5: I tampoc que és un advertiment de la Guàrdia Civil o del juez Marchena. Gràcies, amics. Gràcies, amics.
6: Ja n'hi veu, doncs mira, per aquí el WhatsApp del programa que avui el porto jo, ens ha escrit la Núria, que vol degradar una persona no grata.
12: La Núria.
7: Bon dia, família. Jo voldria demanar que es faci persona no grata al Carlo Ancelotti, perquè sutilment ens vol fotre. Ja s'ha lesionat la Rafinha. Molt o poc, però ja s'ha lesionat. I l'ha fet jugar fins al Parxís. Així que, per mi, persona no grata. Apa, adéu.
6: Poseu-m'hi a mi i ja està. Va. Perquè ara mateix allà al City jo ja no vull tenir res d'allò,
1: ja
6: perquè
1: imagino, ja
6: tenim l'aigua al coll. Quan tens l'aigua al coll, has de vigilar amb les humitats.
12: Ah, que toca.
1: I on has d'anar.
6: Exacte. I has d'anar amb Urprotec, coi. Quan tens humitats, les humitats poden afectar molt greument la teva salut i la de la teva família. Mira'm.
1: Perdó.
6: This is humidity.
12: Saps que humitats, havia estat afònic i ara ho està el Cristóbal?
6: It is.
12: Que havia estat afònic i ara ho està el Cristóbal. Crec que l'hi he enganxat jo.
1: Ah, tu, és veritat que vas estar afònic.
12: I ara ho està el Cristóbal, que és l'important, és la notícia d'ara.
6: Itis. Total, que això, que la humitat pot afectar molt greument la teva salut, asma, bronquitis, al·lèrgies, i clar, i aquí què has de fer? Doncs tractar-ho amb Murprotec, que són els número un tractament antihumitat de diagnòstic, assessorament, execució i seguiment dels tractaments antihumitat definitius. Tenim una tecnologia espectacular, un equip d'experts.
12: Deia, Albert, que ho vau comentar ahir al que t'hi jugues, amb el Flaqui, el Barça ja està en procés de selecció del nou CEO, perquè el que tenia fins ara marxa.
4: Sí, Manel del Río, un any al càrrec, va marxar després d'aquest any, després de portar 5 anys també a l'entitat amb altres càrrecs.
12: Ja ha marxat la mà dreta,
4: en aquest cas de l'àrea financera, que era el Marcel Ramírez. També per què? Perquè el Barça va fer una incorporació recentment, Sergio Serrano. Que és l'encarregat, sí, direcció financera, estava per sobre, va haver moviments, però ara el Barça sabem que està de moment reassignant tasques. Les tasques del Manel del Río de moment les han assumit altres persones del club, però sabem que el Barça ha fet procés de selecció extern, que ha fet entrevistes a candidats per portar la direcció general de l'entitat.
12: Quants executius han marxat o han fet fora el club en l'etapa de la Porta com a president, aquesta segona?
4: Els hem estat comptant i ens en surten 35. No et compto, per exemple, els managers de les seccions, que és natural que quan arriba una nova junta posi gent de la seva confiança, com va ser el cas de Barrufet, que va marxar, Nacho Rodríguez, el Xus Laoz i el Toni Miró, però hem fet un llistat i n'he trobat 35 d'alts executius.
12: Alts executius, eh?
4: Sí, sí,
12: 35
4: sí.
12: En quants anys?
4: doncs des del 2021 que hi ha les eleccions. És evident que hi ha uns canvis que es comporten el fet que Laporta porta la seva gent i hi ha gent de l'etapa de Bartomeu, però n'hi ha altres que han sigut durant els últims anys. He mirat els organigrames que ha presentat Laporta de direcció de tres temporades, 2021-22 i la darrera. De la 2021, que és el primer organigrama executiu que presenta Laporta...
12: El que presenta ella, presenta Laporta.
4: Nou ja no hi són.
12: De, nou de quants?
4: Sis segueixen i una vacant. Nou de 16 o de 15.
12: Més de la meitat.
4: Nou de 15 no segueixen. De l'any 2022, 10 segueixen, 8 no segueixen i una vacant. I ara del nou organigrama ja hi ha dos vacants, dos persones que han marxat, Manel del Río i Marcel Rovellet.
12: Que, insistim, és el CEO i la seva madreta, els dos fora.
4: A més, la figura de director general és molt important, perquè va marxar Ferran Reverter, Maribel Menéndez va marxar, ara Manel del Río, i és una figura clau per controlar el club i portar el club.
12: Gràcies, Albert. Són tres quarts de dues del migdia. Anem a posar-li música al programa. Va, Flaqui.
23: El futbol sona música amb Òscar Nin.
12: Avui cançons dedicades a jugadors de futbol?
5: Sí, avui farem un petit recull, ja en farem més, però avui vaig a portar al cel i a l'infern d'aquesta mena de cançons dedicades a futbolistes. Si us sembla bé, comencem directament. Mireu, Manu Chao li fa una oda piadosa al déu més important de la història, el canonitza a la curva. Ara veureu per què. Santa Maradona, que és la cançó de la, el títol de la cançó que ara escoltarem, dels Mano Negra, és futbol com a religió de barri. Sí que és allò que tant ens agrada, que és Nàpols, gent amb samarretes imperi, finestres obertes, teles a tope, gent cridant, i un sant que juga amb la mà i amb el diable. Això que sonarà ara és patxanga, és política, i és un retrat més honest que mil documentals. Si voleu entendre per què el Diego no va ser només un déu, comenceu per aquesta meravella dels Mano Negra, que és Santa Maradona.

0: Maradona deu ser el tio que més cançons ha inspirat, no?
1: Moltes.
0: Ara torna a escoltar Mano Negra.
1: Mano Negra és d'aquelles bandes que jo trobo a faltar de la meva joventut. Estem escoltant aquell mitiquíssim àlbum que es diu Casa Babilón, que els recomano que recupereu, del 94, que té aquesta Santa Maradona.
0: Manu, tu saps que podies trobar-te actuant per sorpresa en un bar de Sant Cosme, que és un barri del Prat?
1: Sí, sí, sí. Tu saps que Manu Chao, quan jo treballava...
0: Per sorpresa i de manera gratuïta, òbviament.
1: Tu saps que quan jo treballava al Sonar me'l trobava cada dia a la sortida del metro a les 10 del matí i em demanava un cigarro i ho va fer durant 4 anys seguits.
0: En sèrio?
1: Fins que li vaig dir un dia, Manu, si és per alinyar-te-lo, jo te lo doy, però si és per a l'altre, home, crec que tens algun calaret al banc i tal. Què va fer el dia següent quan m'apareixo a parlar? Perquè ell seia allà, al bar de la sortida del metro, amb la bici i la guitarra, la tenia allà. I el següent dia que vaig anar m'estava esperant amb un paquet de Winston a la taula. Grandiós, Manu Chao, per donar-me'l a mi, després de 4 anys financer al dia del tabac.
0: Ha actuat moltes vegades al Festival Esperanza, que organitza l'Oscar Rando,
1: sí,
0: allà al
1: gran
0: Prat.
1: Gran futbolero i molt aficionat al futbol francès i a l'espanyol.
0: I era un gran jugador de futbol.
1: Sí.
0: Crec que encara fa alguna patxanga.
1: Bueno, són d'aquelles patxangues, però que jo crec que veig a Manu Chao fent altres patxangues a altres puestos més, com per exemple amb Ivan San Antonio o Joan Puquí, que ja parlaríem d'ells un altre dia. Escolta, hem tocat el cel amb els Mano Negra, ara baixem a l'infern absolut, amics. Ara anem a escoltar un trunyo com la Sagrada Família del Gran. No pot ser que un dels millors jugadors del món i futur pilotador, si no és aquest any, serà el vinent, i si no ja serà el d'altre, no es mereix aquesta santa merda que escoltarem ara.
0: I per què la poses?
1: Lamentable, perquè vegi la gent que
2: cançó
1: també hi ha un infern. Hi ha un infern. Més lleig que pagava Carme Forcadell amb un mitjó suat. Amics, respectem i respectem-nos. Escoltem aquest trunyo que es diu... El senyor que l'ha perpetrat es diu Football Poet i Lamine Yamal Song.

0: Això està fet a mi.
1: Sí. No, aquest tema, aquest tema és del 2024, sembla que estigui fet a Nia, però jo també confio en que la gent no dona per més, sí que, i és com capaços de fer això. És un trunyo, com hem dit, com del tamany de...
2: O sigui, la Niña Mal no mereix una cançó així
1: no
2: de dolenta.
1: No mereix això, és que això jo pràcticament ho portaria al tribunal de la Haia, aquesta merda. Recordem, es diu La Niña Mal Song i sí, és del 2024. Aprofitem i us convidem a que no li feu mai clic a Spotify. Amics, anem cap a Parla, a Madrid, que ens arriba aquesta cançó, que no és una biografia de biografia de Sinestra, és un petó que celebra com el gol d'Iniesta. Escoltarem Pop, una melodia rodona, i de cop el gol a Johannesburg, us en recordeu, no? Sí. Ens en recordem tots, entra a una cançó d'amor. Amics, això és cultura pop de veritat. Un gol que ja no és només futbol, és pràcticament metàfora i conquesta nacional. Mengem-nos les boques, amigues, amb Lala Love You i La Mitat de la Mitat.

Qui li diria, amics, don Andrés Iniestra, que algun dia la gent es menjaria la boca pensant amb el seu gularro d'allò. Ara comencem ja una mica el que jo he denominat el passatge del terror. Amics, ojo amb el que porto ara. Anem amb una cúmbia afectuosa d'aquest cantant de Buenos Aires. Evidentment estem parlant d'un senyor que li ha dedicat una cançó a Leo Messi, de les que sonen a reunions familiars i a bars de barri. La típica cúmbia, la que s'arrenca, mira, ho hem mencionat abans, doncs l'Ivan Sant Antonio, el Joan Puquí o jo mateix, abans, durant i després d'una massiva ingesta de destilats. Escoltem el senyor Mundo Gulli amb la cúmbia de Leo Messi.

0: Enzo Bermúdez.
1: No acaba, eh?
2: Crec que no acaba.
3: Jo crec que...
0: No passa el filtre de Serrat, aquesta cúmbia.
2: No passa el filtre de Serrat.
3: No, jo crec que no passaria aquest filtre ni... No. Bueno, lamentables. Sempre recordem que els argentins són capaços de lo millor, però sempre també de lo pitjor. Sí. No ens l'oblidem mai. I ara anem als capaços de lo millor, però també d'un personatge execrable i d'un gilipolles conegut internacionalment. La millor cançó que s'ha fet d'un futbolista que traspassa la barrera de la pilota per esdevenir ja icona pop mundial. El teclista Lalo Rodríguez, l'Andrés Calamaro, un dels músics més brillants de l'Argentina i una de les persones més gilipolles del planeta.
0: Ah, sí?
3: També s'ha de dir.
0: L'has patit?
3: No, no, però tots, l'hem patit tots. Això és el debat clàssic que sí que de separar l'obra de l'autor, no? Ja sabem què opina aquest senyor dels toros, de la política espanyola, i és una persona que se les posa tan gruixudes que el bo d'Armand Duplantis tindria dificultats per saltar-se-la. Amics, anem a escoltar aquesta meravella que és Maradona, d'Andrés Calamaro, de l'àlbum Honestidad Brutal.
0: Sí, aquesta l'estaven demanant al YouTube ara, els oients.
3: Aquesta, jo per mi és brutal.

0: Molt gran, Andrés Calamaro, eh?
1: Sí.
0: Voleu que rematem amb aquestes coses que de vegades són allò que jo, a mi m'agrada, perquè no miro, fotre'm dins del contenidor i barrejar, buscar entre la merda, a veure quina,
2: has trobat?
0: Quines coses hi ha. Pues he trobat un senyor que es diu, atenció, El Polaco.
2: El Polaco. El
0: Polaco. Sí, que és un d'aquells encertins que van tatuats fins al coll i que pots fer amistat amb ells al pati de Cambrians. Anem cap al 2010, Messi encara buscava el Mundial i ja tenia aquesta cumbia. Trajectòria de Rosario a Barcelona, la seva cama esquerra convertida directament en una relíquia. No és sofisticada aquesta cançó, és efectiva, popular, de megafonia. El Polaco fa el que ha de fer una cançó amb un futbolista viu, no? Convertir el talent en eslògan. I això a l'Argentina gairebé és un ofici. Amics, escoltem el Polaco amb La zurda de oro.

0: Saps que era un gran cantant?
1: Sí.
0: El que tinc aquí al costat.
1: No em digui.
0: Lluís Flaqué i
2: Rifé. Què vol dir ara?
0: Que ara ja et fas de rogar més.
1: Però què cantaves, Lluís?
2: Oh. Tota la...
1: Balades per...
2: La púrria del karaoke.
1: La púrria del karaoke.
0: No, no, fora conyes. Imité... Almenys imitava, ara ja, com dic, es fa de rogar més, perquè...
1: Aquí.
0: A Eros Ramazzotti.
2: Això, home! Eros Ramazzotti, Eros Ramazzotti l'imitem tots.
1: Ahí està. No, és difícil, eh?
2: No trenquem la secció.
0: Que ràpid es fa, com ho sap també el Willy, eh?
2: Algun dia arribarà.
1: Quanta gent ha estat empujant i fent palanca amb tenint de fons a Eros Ramazzotti. No a Lluís Flaqué, parlant que també, potser també, alguna nit, gent animant-se.
0: Va venir a la ràdio Eros Ramazzotti fa molts anys, quan la ràdio es començava a emetre en streaming, hi havia imatge, però molta gent encara no ho sabia, i quan va descobrir que hi havia una càmera, ràpidament se'n va anar cap al lavabo a maquillar-se.
1: Ahí està, eh? Ahí està.
2: A l'Eros, no jo, eh?
1: A l'Eros. Una miqueta de... Jo soc d'aquest, també.
0: Era el meu amant, Eros.
1: No cal que
0: t'amagui. O no?
1: Sí.
3: El teu amant?
0: Sí, clar. Psique i Eros eren amants.
1: Psique i Eros.
0: A la mitologia grega.
1: Lluís, no cal que ens amaguem. A mi també m'agrada posar-me roba de la meva mare, maquillar-me i cantar cançons fantàstiques. Vull tancar avui el que t'hi jugues avui, si us sembla bé. Escolta, anem amb el...
0: Hi ha dues cançons més, encara.
1: Hi ha dues cançons temes.
0: Però no te saps el teu propi guió, o què?
1: Sí, però...
2: Mirava el rellotge.
1: He mirat el rellotge i volia fer això.
0: Tres minuts a la ràdio és un món.
1: Però anem, mira, dues referències al futbol modern en una mateixa cançó d'una banda ja històrica del rock espanyol. Des de Granada, el Jota ens recorda quan el Niñato Raúl sortia a les portades al Marca lesionat dia sí, dia també, i el Golarro que li va fotre Mendieta a l'Atlético Madrid quan jugava al València. Tu, aquell control amb el pit d'esquenes a la porteria, vaselina a la baixa i la fot amb l'altre peu. Un dels gols més macos de la història del futbol modern a Espanya. Un dia que tinguem temps, potser el proper peron, podríem trucar a Jota de los Planetes. Vale. Ja trucarem també amb un traductor de la ONU, perquè és molt difícil entendre'l.
0: Ah, sí?
1: I sí, perquè parla com Paz Padilla i jo, però encara pitjor. I escolteu, escoltem aquest Un buen día de los planetas.

0: Los Planetes és, per mi, a l'actualitat, a la darrera banda de rock de qualitat parida a Espanya durant el segle XX.
1: Porta un dia, Jota.
0: I el portarem. A veure si caigui per aquí, Dalió. És un tio que li agrada moltíssim el futbol i li agrada molt el Barça. Un altre que li agrada molt, molt, molt el futbol i el Barça, per mi és un dels músics més brillants del país, col·laborador d'aquesta casa i una d'aquelles persones que val la pena escoltar-lo quan parla. Ja sigui de música, de cultura o de futbol. Recordo fa uns anys que quan acabava un partit del Barça sempre posava un tuit que acabava amb un sempre Barça. Gran barcelonista i autor d'aquest himne que resumeix perfectament aquest programa i a moltes de les persones que ens escolten. Sempre hablando de futbol. Ideal per tancar el programa d'avui, que ens esperen a la porta Jordi Martí i el tio Faja per fer la conga fins al menú migdia. Amics, Los Sencillos i Futbol del 98.

0: Gràcies, perquè ahir al vespre n'hi havia una desena.
1: Sí, doncs ara ja n'acabo de comptar una cinquantena, ben bona, 53 per ser exactes. Cada cop va arribar més gent. És veritat que la plaça no està a punt de desbordar. Aquella imatge que recordem tots del 15M no és la mateixa, però sí que va arribant a poc a poc gent amb comptagotes. Ara és l'hora de dinar, s'ha fet una rotllana al centre d'aquesta rotllana de tendes, hi ha gent que està doncs agafant truites precuinades, gent que està fent entrepans, i això doncs tot plegat aquí a Plaça Catalunya es creua també doncs amb els turistes despistats que s'ho miren doncs amb curiositat o de reull o que passen directament de llarg. Com deies, el que ens diuen és que no estan gens satisfets ni amb el decret Mari Carmen aprovat ahir a Moncloa ni tampoc amb les propostes que han sentit del president Salvador Illa al debat de política general. L'Helena, per exemple, és una a les acampades.
2: A determinades famílies segur que els hi va molt bé i benvingut en aquest sentit, però que el problema central de l'habitatge no l'aborda per res. Vull dir que n'hi ha molta gent que queda totalment exclosa d'això, que l'accés a l'habitatge continua sent un drama perquè no es pot accedir.
1: I més enllà de l'acampada d'aquí, de Plaça Catalunya, l'última hora, Joan, que tenim és que el sindicat de llogateres donarà suport a aquesta acampada, però ha dit que no s'hi sumarà de forma activa per respectar una mica el que ha estat una iniciativa espontània. Sí que convoquen demà dijous a les 8 del vespre una cassolada davant de tots els ajuntaments de Catalunya. I també han dit que sí que se sumaran activament a la manifestació que ja hi havia convocada per aquest proper dissabte a les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat en memòria de l'Olga.
0: L'Olga, la dona que es va suïcidar fa poques setmanes, que els seus amics i familiars van denunciar el seu cas pocs dies abans que es produís a Madrid el desnonament de la Mari Carmen.
3: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
0: Uri, recordem que a l'Olga se la va fer fora un cop va decaure el decret que prohibia justament els desnonaments a famílies vulnerables.
1: Sí, a més, ahir precisament explicàvem aquí a la SER que a Barcelona l'any passat va activar un cop cada 3 dies el protocol de prevenció del suïcidi a través de la seva unitat antidesnonament, que és un grup de professionals que fa tasques de mediació en casos que són doncs especialment delicats. I avui hem parlat a l'Aquí Catalunya amb el coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi, el doctor Diego Palau, que ha advertit que l'estrès extrem que comporta un desnonament és un factor de risc clar i assegura que es podrien evitar situacions d'autolesions amb alternatives clares per la gent que perd la seva llar.
4: Poder oferir alternatives habitacionals podria ajudar a reduir la intensitat de l'estrès, etc., i reduir el risc de suïcidi en el cas de que hi hagi aquest risc.
1: I com deia Joan, arran del cas de l'Olga, aquesta dona de 54 anys, tenia dues criatures, una d'elles menor d'edat, es va treure la vida 5 mesos després de ser desnonada. Igual que a Madrid hi ha hagut el cas Mari Carmen i ja s'ha convertit doncs, en un símbol, una institució, la voluntat dels moviments socials en defensa de l'habitatge és que l'Olga sigui aquest símbol aquí a Catalunya.
0: Des de la plaça Catalunya, Oriol Soler, moltes gràcies, que vagi bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Els moviments de l'habitatge avui també han volgut denunciar que l'administració també està desnonant a famílies de pisos públics. Hi ha hagut una vintena d'activistes entrant a la seu de l'Institut Municipal d'Habitatge de Barcelona. Reclamen a l'Ajuntament de la capital catalana que freni els desnonaments a 4 famílies vulnerables de 9 barris que han ocupat pisos municipals buits pel Valero.
5: Sí, des de la Confederació Sindical critiquen que la nova regulació d'habitatge se centra molt en el mercat privat, però ells volen també posar el focus en els pisos públics i les seves condicions. Exigeixen que no hi hagi pujades de preu del lloguer, que l'Ajuntament faci un manteniment adequat dels immobles i arregli els desperfectes, i també que regularitzi la situació de persones vulnerables que viuen a pisos municipals, concretament a 9 barris, que estaven buits.
6: Exigir una reunió per aturar aquest desnonament del dia 7. És a dir, que la setmana que ve no facin fora aquesta família, però que tampoc facin fora durant els propers mesos en aquestes altres 3 que sabem que tenen data i que parin de desnonar famílies vulnerables en pisos públics.
5: És Marta Espriu, portaveu, que ha demanat poder crear una taula de negociació permanent entre la Confederació i l'IMAP, que gestiona al voltant d'11.000 pisos a Barcelona.
7: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
0: El president Salvador Illa anunciava 3 mesures sobre habitatge en el debat de política general que començava ahir a la tarda al Parlament. La primera és que la Generalitat compri a mitges un pis en el cas de majors de 40 anys que no tenen prou diners per pagar l'entrada de la hipoteca. Serà una propietat compartida durant 50 anys.
7: I podran viure durant un període llarg de 40 o 50 anys com a propietaris amb seguretat sense dependre del lloguer. La compra conjunta en el Codi Civil Català no ha de ser conjunta des del primer moment. Pot ser una compra conjunta que en un període de 40 o 50

0: Cadena SER.
1: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: No és només un reality.
3: A què he vingut aquí?
4: A guanyar!
2: Tampoc una cursa més.
3: Para!
2: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
5: Vaig al límit amb tu.
6: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
7: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: Es ocupem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem i no deixem de fer.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya.
16: El govern de tothom.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Avui, al balcó, la crisi de l'habitatge mirada per Antoni Bassas. I després, com les civilitzacions antigues responien a les pluges torrencials. Ens ho explica la historiadora Irene Cordón.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Marc, benvingut al balcó. Com estàs?
1: Hola, molt bona tarda. Molt bé, gràcies per convidar-me.
0: Com definiries, Marc, el teu primer any de doctorat?
1: Un repte a tots els nivells, incloent a nivell de salut mental, la veritat.
0: Ho has passat malament?
1: Sí, a veure, jo crec que tothom ho passem una mica malament quan comencem un doctorat, però fins que no t'hi poses no veus com de desafiant pot ser a nivell mental posar-te a fer un doctorat.
0: En Marc Miranda és investigador predoctoral al MIRES, el grup de recerca en mediació i interpretació de l'Autònoma. Està investigant i tots sabem que el món de la recerca és complicat. Fa anys que reclamen més atenció i millores salarials. Avui al balcó volíem fixar-nos en aquells que estan fent el doctorat, aquesta etapa acadèmica, que es fa si es vol, després de fer un grau i un màster. I per què? Doncs perquè un de cada tres investigadors predoctorals pateixen ansietat, depressions o esgotament emocional. Alguns diuen que és fins i tot una veritable tortura. Àlex Calatrava, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna. L'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya és la que ha fet aquesta enquesta. És la primera enquesta que es fa aquí a Catalunya dels doctorants i els resultats són molt preocupants. Com deies, més d'un 30% dels investigadors predoctorals pateixen algun problema de salut mental, sobretot entre les dones. És una càrrega afegida a les condicions laborals. Els sous mínims, per exemple, de qui aconsegueix un contracte, poden variar entre els centres universitaris, però la legislació marca que els primers anys han de cobrar poc més de la meitat del que cobraria un investigador en plantilla. És a dir, això es tradueix en que en molts casos cobren poc més de 1.200 euros.
0: Mar, ja que hi som, tu què cobres, si es pot saber?
1: Jo ara mateix, com que sóc al tercer any i tinc una beca del Ministeri, que són una mica més generoses a nivell salarial, ara mateix sí que ja estic vora els 1.600, però els dos primers anys vaig cobrar el que acaba de dir l'Àlex, estava 1.260, 70, una cosa així, més o menys.
0: Nosaltres acabem de parlar d'ansietat, depressions o esgotament emocional. Fas check amb aquestes tres condicions?
1: Sí, sí. I tant, amb tot estrès, amb tot estrès. I a més, m'ho han avalat a nivell psicològic, amb professionals de psicologia. Vull dir, no sóc jo que ho digui, sinó que m'ho van haver de dir en alguns casos, sí.
0: Per què passa això?
1: A veure, jo crec que el principal factor pel qual patim tant a nivell de salut mental és les condicions materials tan precàries que tenim. És el que acaba de comentar l'Àlex. Cobrem molt poquet, treballem moltíssim, perquè al final, quan comences un doctorat, es tracta d'una feina, però és una feina molt absorbent, a la qual pots acabar dedicant-hi totes les teves energies i tot el teu temps. I malauradament, tot i que no sigui el meu cas personal, perquè jo sempre he estat en un entorn molt, molt sa i molt positiu al meu grup de recerca, sí que m'ha arribat per via d'amigues i companyes que a vegades els entorns acadèmics no són ideals per als investigadors predoctorals, perquè hi ha molta pressió, hi ha molts abusos de poder, hi ha molt poca empatia, molt poca predisposició a escoltar-nos als investigadors predoctorals.
0: Que us sentiu poc reconeguts, perquè explica una mica, Marc, en el teu cas, tu estàs investigant ara el MIRES, que és aquest grup de recerca en mediació i interpretació, com és el teu dia a dia d'un doctorant?
1: Mira, amb el meu dia a dia com a doctorant, ara mateix, per exemple, sóc a Bèlgica d'estada, que això també és una cosa que influeix, no?, quan ets investigador predoctoral, però el meu dia a dia és aixecar-me mapiadet cap a les 6, quarts de 7, i si pot ser que a 7:45 ja estigui connectat a l'ordinador per començar a llegir i a escriure coses de la meva tesi, doncs millor que millor, i pot ser, normalment la jornada se m'allarga fins a les 6 de la tarda, 7:15 de la tarda, i algunes setmanes fins a 7:45 del vespre. I els caps de setmana, bé, són una mica, els has de negociar amb tu mateix, diguem-ne. Hi ha caps de setmana que no t'escapes haver de fer tesi, n'hi ha d'altres que sí, vas negociant una miqueta amb tu mateix.
0: Marc, això a vegades són 11, i en algun cas has dit 12 hores de la teva vida.
1: Sí, de sol, bueno, surts de casa, jo sempre ho dic, no? Surts de casa que no veus el sol i tornes a casa que tampoc no veus el sol i dius, bueno, sí.
0: Té una mica de paradoxal perquè just estàs investigant com millorar la comunicació entre metges i pacients, no? Als hospitals, sí, que sí. Quan hi ha una barrera lingüística, tu estàs ara, diríem, que també faltaria aquesta barrera entre el qui et porta la tesi I tu, hi ha manca de comunicació també, i aquesta barrera lingüística, o no sé com li vols dir.
1: Jo en el meu cas no, en el meu cas tinc dues directores de tesi que són la meva gran sort, la veritat, perquè han construït un ambient molt sa per a mi i molt enriquidor. Ara bé, de casos de persones que tenen conflictes, mala comunicació i totes aquestes xacres amb els seus directors de tesi, n'hi ha a cabassos, i en la gran majoria de casos es tracta d'abusos de poder, falta de consideració, sobrecàrrega també dels directors de tesi, que no poden estar tant per tu com voldrien perquè tenen moltes altres coses a fer. Uh-huh. És un cercle molt viciós. Sí.
2: Tu has parlat dels abusos de poder, Marc, a la Universitat Autònoma de Barcelona, és on estàs tu fent aquesta tesi. Us ha tractat malament els doctorals a la universitat?
1: La Universitat Autònoma, sí, hi ha hagut moments en què jo considero que ens ha tractat certament malament. Ara fa uns anys, des del col·lectiu de doctorandes en lluita, que és un col·lectiu del qual jo formo part i en el qual, doncs, el nom ja ho diu tot, lluitem per tenir unes millors condicions laborals, es va batallar perquè se'ns donés el finançament del quart any de la nostra tesi doctoral. Això era una mesura que ja s'havia aprovat a nivell legislatiu i calia que cada universitat trobés la manera i el finançament de fer real aquest quart any de finançament. I abans que l'Autònoma no ens el donés, va caldre batallar-hi molt, va caldre mobilitzar-se moltíssim. Jo no hi era en aquell moment encara, no estava fent el doctorat encara i no ho vaig viure en primera persona, però sí que m'han arribat molts testimonis de totes aquestes mobilitzacions.
0: I us han ofert ajuda terapèutica? Perquè tu imagino que si pots acabar dient, escolta, tinc ansietat, estic deprimit i esgotat emocionalment. Hi ha un suport emocional des de la facultat, des de l'Autònoma?
1: A veure, des de la mateixa Universitat Autònoma sí que ens faciliten un servei de psicologia gratuït, però que té un número de sessions limitat. Diria que en són dos o tres, o a tot estirar quatre, però no n'eren massa, en tot cas. I clar, és un servei al qual li falta personal i li falten recursos i les cites, ostres, no te les donen tan sovint com voldries. Jo hi vaig passar, precisament, i tot i que em vaig topar amb una professional molt bona, és que ella mateixa m'ho deia, que no tenien recursos per poder donar-nos l'atenció que necessitem als investigadors predoctorals de la universitat.
0: Per tant, devies anar a un altre terapeuta.
1: Sí, quin remei. Amb els pocs diners que cobrava, vaig haver de trobar la manera de poder trobar una psicòloga que em pagués jo de la meva butxaca. I encara ho segueixo fent, he topat amb una molt bona professional i sí.
2: Clar, tu has pogut pagar-te, diguem-ne, aquesta psicòloga. Com vas adonar-te que necessitaves ajuda professional? Va haver un moment que vas dir... no puc més.
1: Sí, jo hi va haver un moment de la tesi en què em veia completament aclaparat per tot. Em veia aclaparat tant per la feina que havia de fer com per la incertesa inherent al món acadèmic, perquè has de treballar molt, penques moltíssim, ho intentes fer de forma convençuda perquè t'agrada el que estàs fent i perquè ningú t'ha obligat a fer una tesi doctoral, però és que veus que el teu esforç no es traduirà segurament en tenir una oportunitat laboral en el futur. Veus que estàs tirant moltes hores, moltes hores, moltes hores a un projecte que t'encanta, pel simple fet que t'encanta, perquè el dia de demà no tindràs estalvis i segurament no tindràs feina. I jo portava molt malament la combinació de les tres d'estar fent la tesi amb la incertesa del futur.
0: Deixem que saludi a la doctora Judit Marc, que és psicòloga especialitzada en psicopatologia clínica juvenil i d'adults amb més de 20 anys d'experiència. També ha estat investigadora per l'Autònoma. Judit, com estàs?
3: Hola, bona tarda. Estic molt bé. Gràcies per convidar-me.
0: Imagino que et ressona tot el que està explicant en Marc.
3: Sí. I tant, a mi ja em ve una mica llunyà això, jo vaig fer, clar, ara jo crec que han canviat les coses, però sí. Abans el doctorat consistia en dos fases, no? En la primera hi havia uns crèdits teòrics, unes classes a les que havies d'assistir i aleshores havies de fer una tesina i després doncs, això et donava el títol de la suficiència investigadora que t'habilitava per poder fer la tesi doctoral, no? És interessant escoltar el Marc sobre com està vivint, no?, el que és el seu primer any de doctorat, perquè jo recordava com va ser el meu primer any de doctorat i crec que les coses han canviat molt, no? Les condicions en les que es fa recerca avui en dia a Catalunya. I és important destacar que no tot és un problema individual de gestió emocional. Nosaltres ens trobem en la consulta de psicologia persones que venen, no?, amb problemes d'estrès i ansietat i de vegades ens sentim molt frustrats però aquesta impotència, no?, de veure doncs, que el que falla realment és el sistema. Estem intentant solucionar individualment un problema que també és institucional, no?, davant d'aquesta precarietat econòmica, la competitivitat, la pressió que hi ha avui en dia per publicar, no?, hi ha uns terminis que s'han de complir, la dependència jeràrquica, i també les expectatives poc realistes, que sovint nosaltres ho veiem, no?, quan ens expliquen els doctorants totes les exigències que tenen.
0: Que vosaltres no teníeu, entenc, Judit? O sigui, estàs fent una
3: avançada. Jo no ho vaig viure d'aquesta manera. Jo no ho vaig viure d'aquesta manera. Jo crec que els temps han canviat, sí. Però a nivell general, perquè després també tens altres sectors de la població que també tenen problemes d'estrès laboral en altres sectors. Crec que és un canvi a nivell global.
0: És una pena, més, perquè estem parlant de que tu has fet una carrera, has fet un màster, i és com diríem la tercera passa, que és investigar el que a tu t'agrada més i fer-ne una tesi. Això hauria de ser preciós, en teoria.
3: Sí, és una llàstima, perquè hi ha molt de potencial, molt de talent, i clar, acaben cremant aquestes persones que poden aportar tant, no?, precisament per aquestes condicions que no són les adequades perquè puguin tenir, bueno, pues unes bones condicions a nivell d'estabilitat.
2: Perquè ens deies que a la consulta teva heu rebut doctorants en el llarg dels anys d'experiència que tens. Com és més o menys el perfil del doctorant que ve a la vostra consulta i com es tracten aquests casos?
3: Sí, aviam, tenen un perfil bastant prototípic. Són persones perfeccionistes, autoexigents. Són persones molt exigents amb elles mateixes, que han tingut una bona trajectòria acadèmica i que estan acostumades a tenir bons resultats. De cop entren en un entorn on és molt difícil sentir que una cosa està definitivament acabada o prou ben feta. I després el que veiem són símptomes relacionats amb l'ansietat, la depressió, no?, la sensació de buit, la desorientació, la pèrdua de motivació. I després també el que ens trobem són persones que venen després d'haver presentat una tesi doctoral, perquè de vegades les conseqüències psicològiques venen
0: després,
3: a posteriori.
0: Clar, clar, clar.
3: Sí. Durant la tesi estàs invertint tota l'energia, tots els recursos per rendir al màxim i quan pares, quan t'atures, és quan apareixen, no?, totes aquestes males sensacions o aquest estrès acumulat que al final es pot convertir en una depressió o en un trastorn d'ansietat generalitzada. Llavors, tu em preguntaves com es tracten, no?, aquests símptomes. El primer és entendre què està mantenint l'ansietat, no?, de la persona que està vivint aquesta experiència des d'aquest malestar, perquè no tots els doctorants pateixen pel mateix motiu, no? Hi pot haver un problema de perfeccionisme, hi poden haver, per exemple, pel fracàs, el síndrome de l'impostor, no?, que ara se'n parla molt, dificultats de relació amb el director, no?, de tesi, que això també ens hi hem trobat, no?
2: Clar, és molt important,
3: el director de tesi. Tenir una bona relació amb el teu director, la teva directora de tesi, pot ser un factor de protecció o un factor desenvolupat que pot

0: de protecció o un factor desenvolupat, que pot desenvolupar un problema psicològic. Després està la incertesa laboral, que comentava el Marc abans, no? O els problemes per posar límits. En una feina tu saps que entraràs en una hora determinada i sortiràs en una altra hora. Jo recordo que als anys de doctorat jo feia la tesi en qualsevol moment del dia, per la nit, pel matí, no hi havia límits.
1: Imagina't, és que el Marc ens ha parlat de 11 i 12 hores.
0: Sí,
1: imagina't,
0: sí,
1: i tu
0: sí,
1: feies...
0: Sí,
1: mira,
0: sí,
1: deixa'm sumar a en Josep Ramos, que és investigador predoctoral al grup de dolor crònic a l'Autònoma. Com estàs, Josep?
2: Molt bé.
1: Tu com estàs vivint el teu doctorat?
2: Doncs ara mateix veiem la llum al final del túnel, perquè en principi, si tot va bé, em queda un any i amb esperança, però han sigut anys bastant complicats. Jo fins i tot vaig deixar un programa de doctorat, per tant, és difícil, sí, sí.
1: Per què el vas deixar?
2: Doncs perquè el meu director de tesi no em feia cas, bàsicament. O sigui, jo li enviava documentació i no rebia ni un ok rebut. Tinc whatsapps d'ell amb visto, que no m'ha respost mai. Aleshores va haver un moment que vaig pensar: no anem enlloc, ho deixem i busquem una altra alternativa.
1: I tu això ho comunicaves? Clar, ho comunicaves a la universitat? Escolta, que no em fan cas.
2: No ho vaig comunicar, perquè sé de la omertà i de la dificultat que té la institució de posar límits o de assenyar a les seves velles glòries. Jo per mi sempre ha sigut una batalla perduda. En aquest cas no ho he intentat mai.
1: Tot i així, ara estàs fent un nou doctorat, que estàs a punt d'acabar. També ha estat tan difícil...
2: A punt.
1: És igual, deies la llum al final del túnel. Ha estat
2: sí,
1: tan dur, amb ansietat també, depressions...
2: Jo és que, mira, he entrat en un estat de letàrgia, no? D'embotament emocional a la qüestió del doctorat, i ho he gestionat relativament bé, en aquest sentit. Ha sigut molt complicat, ha hagut molts problemes de comunicació, moltíssims, però, mira, ara mateix, doncs arrel de dues notícies de que van passar l'estiu, doncs la truita s'ha girat del tot, perquè també tenia molts dubtes, no? Fins fa dos o tres mesos de continuar.
1: O sigui, plantejaves tornar a tirar la tovallola?
2: Sí, perquè es van complir uns objectius, no? En un període extremadament curt de temps, cosa molt, molt, molt inesperada. Però si tu feies la vista enrere, no? I veies com havien anat aquests 4 anys de feina, doncs potser el va assenyat hagués sigut o parlar amb els directors i dir: a veure, anar a posar ordre aquí, perquè això no està funcionant, no? O una altra manera de solucionar-ho és canviant, no? Perquè al final la tesi la fas, entre cometes, perquè vols.
3: Perquè, Josep, el Marc ens explicava que ell té un contracte, tu cobres per la feina que fas?
2: Jo pago la matrícula, religiosament cada any, que són uns 540 euros. Jo no tinc cap contracte laboral com a investigador predoctoral. Jo sóc professor substitut a l'Autònoma.
1: I quantes hores li dediques?
2: Clar, jo en aquest cas doncs li dedico menys, perquè com no tinc contracte la faig a temps parcial, perquè he anat trampejant amb altres feines, a jornada completa en algunes èpoques, a jornada parcial en d'altres. I bé, la veritat és que em costaria fer una estimació. Jo he treballat molt sprints. Potser hi ha 2 setmanes que faig molt poqueta cosa, però hi ha altres dues que fas moltíssima feina. En el meu cas ha sigut una mica així. Quan treballava jornada completa, doncs hi havia diverses tardes que l'havia de dedicar i molts caps de setmana. Molts caps de setmana, sí, sí.
1: Judit, aquest doctora Judit Marc, que és la psicòloga especialitzada en psicopatologia clínica, el fet de cobrar és important, no? Això canviaria també una mica la percepció de qui està deixant-se la pell.
0: Evidentment, qui fa un doctorat ho fa per plaer, perquè li agrada investigar, perquè té curiositat, no? per tirar endavant un projecte, però hi ha d'haver una compensació més enllà de la motivació, no? També perquè un doctorat absorbeix molt de temps, molta energia. Aleshores, jo la segona part del doctorat sí que treballava i estudiava, però és inviable. És inviable treballar i estudiar amb aquesta pressió i amb aquest volum de feina que tenen els doctorats. Ha d'estar remunerat i ben remunerat.
1: Marc, tornant a tu, què hauria de canviar?

0: canviar en el sistema perquè millori la salut mental dels doctorants, amb aquesta xifra que dèiem al principi, de que doncs, més d'un 30% dels investigadors predoctorals pateixen algun problema de salut mental. Què hauria de canviar, Marc?
1: Mira, nosaltres al col·lectiu de doctorandes en lluita sempre parlem molt això, i primer de tot és que el que hem estat dient tota l'estona, hauríem de millorar les condicions materials, tothom hauria de tindre un sou digne, un contracte de feina, i també pot semblar una obvietat, però tothom hauria de tindre també un espai de treball, perquè això no s'està garantint avui dia. I des de la Universitat Autònoma de Barcelona, per exemple, no es garanteix i nosaltres ho hem comunicat. Això són les bases perquè puguem arribar a parlar d'una mínima salut mental. I a banda d'això, també necessitem mecanismes efectius de denúncia i control dels abusos de poder, perquè és que ara mateix no hi són. Mm. I desgraciadament n'hem tingut uns quants exemples a la nostra universitat en els últims anys, no? I clar, és que si no es donen aquests mínims, me temo que les xifres de salut mental seguiran igual o potser van a pitjor.
0: Josep, què afegiries?
2: La revolució socialista, suposo, no ho sé. No ho sé, no sé si pot haver, un mínim d'estabilitat amb tal com tenim el país, que està tot cagat i pixat. O sigui, si tenim un sistema econòmic que no ens permet a recaptar uns impostos o tenir un pressupost com mínimament decent en recerca, això no hi ha qui ho agafi. És que aquesta és la base. I a partir d'aquí, condicions materials, sí, però és que hem de treure els diners d'algun puesto. I si exportem porcs baratos i importem mà d'obra barata perquè és un país de turistes, això no ho arreglarem.
0: Més ajudes a la recerca, no ens cansem de dir-ho al balcó. Judit, no sé si vols afegir-hi alguna cosa com a doctora ja que ha passat aquest tràngol fa anys i que ara ajudes a aquestes persones.
3: Sí. Jo afegiria que quan parlem del patiment dels doctorants crec que hauríem d'evitar d'atribuir-lo simplement a la fragilitat de la persona. Vull dir que la persona no sap gestionar l'estrès. El problema no és individual, no? Com bé deien els companys i que ho estan vivint en les seves pròpies carns, no? És un problema institucional, no? I afegiria doncs, el mateix que han afegit els companys, que cal invertir en investigació i oferir unes millors condicions a les persones que es dediquen en aquest àmbit de la investigació aquí a Catalunya.
0: Doncs Josep i Marc, doctorants, gràcies per la confiança al balcó, per explicar-nos com esteu vivint aquesta etapa de la vida, que tant de bo fos més lluminosa. Ho serà quan acabeu, quan entregueu la tesi. Espero que us vagi molt bé i que traieu el millor de lo millor d'aquesta tesi. Molta sort i ànims per resistir.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
0: I Judit Marc, psicòloga especialitzada en psicopatologia clínica juvenil i adults de més de 20 anys d'experiència. Gràcies per acompanyar-nos i molta sort també amb els doctorants. Ajuda'ls, sobretot.
3: Sí, gràcies a vosaltres i sobretot molts ànims, molta força, molta energia i molta valentia per tirar endavant Marc i Josep en el vostre projecte. Molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada
2: gràcies
0: a tots.
2: Igualment.

0: Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan Bofill, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
1: Què recollim del dia?
2: Els metges d'atenció primària rebran un avís quan vulguin fer una baixa a un pacient que acumuli 6 o més períodes d'incapacitat temporal en el darrer any. És una situació en la que, segons els càlculs del Departament de Salut, hi ha al voltant d'unes 41.000 persones a Catalunya, persones que acumulen moltes baixes en poc temps. Hem sortit al carrer a preguntar què li sembla a la gent aquesta mesura.
3: Estic molt d'acord. Conec masses casos on la gent s'ha aprofitat d'aquesta situació de les baixes.
4: Crec que no han de tindre tant de control, sobretot perquè poden ser sis baixes d'ansietat o depressió que tots tenim.
5: La majoria de baixes segur que són plenament justificades, però hi ha un percentatge dels treballadors que se n'aprofiten molt del sistema.
2: Fons de la Conselleria de Salut admeten que han posat en marxa aquesta campanya informativa, però insisteixen que no va lligat ni a resultats ni a objectius, per tant no perjudica ni beneficia el metge que decideixi donar una baixa a una persona que n'encadeni sis o més. Asseguren que es tracta d'un avís, no un bloqueig automàtic de la capacitat del professor per tramitar la baixa, i el departament ho emmarca dins d'un conveni que té signat la Generalitat amb l'Estat per reduir el nombre de baixes temporals a Catalunya. I compte enrere per divendres. És quan es votarà al Congrés els dos decrets d'habitatge. Els acampats de la plaça Catalunya anuncien que s'hi quedaran com a mínim fins llavors, fins divendres, i el president Pedro Sánchez acaba de dir que és optimista perquè s'aprovin els dos decrets.
6: Aprobamos los reales decretos ley en el Congreso, en el Consejo de Ministros para aprobarlos en las Cortes Generales. Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación.
2: El sindicat de llogateres, i això és important, ha demanat a tots els partits que votin a favor dels dos textos. Això què vol dir? Doncs que en principi acostaria el vot favorable de Podem a tots dos, que havia expressat les seves reserves. Però finalment ells, Podemos, han dit que són una eina en mans del moviment social, i si el sindicat de llogateres diu que votin a favor dels dos textos, això com a mínim acostaria el vot favorable de Podem. Queda saber què farà Junts. Això ha dit Míriam Nogueras.
7: Hem estat aquestes darreres hores analitzant de manera profunda el contingut d'aquest Reial Decret. Seguirem aquest anàlisi, però sí que podem dir, i per això avui us convoqueu, que en aquest primer anàlisi la realitat és que estem decebuts i també preocupat.
2: I el Parlament continua el debat de política general després de les mesures anunciades en habitatge pel president. Junts per Catalunya ha anunciat la seva intenció de reprovar a tot el govern català.
8: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. És la primera vegada que es proposa reprovar un president.
9: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
2: Això es votarà demà. De moment, Esquerra és l'únic partit que ha dit que no s'hi sumarà. El president Illa també ha proposat endurir el codi penal perquè tenir una arma estigui penat amb fins a 4 anys de presó. Això vol dir que, a la pràctica, el delinqüent acabi entre reixes. Es vol que s'aprovi al Parlament per després dur-ho al Congrés dels Diputats, i és que les dades són preocupants. Hem conegut avui que hi ha hagut en l'últim any un 45% més de tirotejos a Catalunya respecte a l'any anterior. Estem parlant d'un de cada 3 dies.
1: Ja està aquí l'Anna Palet, acaba d'engegar aquesta tele que m'adeix. És com una taula per 6 persones, no?
10: És un minicine.
1: És un minicine.
10: Està molt bé, està molt bé.
1: Clar, és que està jugant el Barça femení contra la Roma. Guanyem, de moment.
10: Tenim esport en directe, aquesta segona jornada de la Champions femenina. Està jugant la Roma contra el Barça. De moment, les blaugranes, que ja van per davant en el marcador, amb gols de Graham Hansen i una pròpia porteria de la Roma. Per tant, al minut 41 de partit, 0-2 guanya el Barça a la Roma, quan d'aquí una hora amb el comptada ens hi posem a la graderia del balcó, explicarem el final d'aquest partit i estarem pendents de les reaccions de les protagonistes en el dia en què també estem amb l'última hora de l'estat físic de Rafinha, que us explicava ahir que havia acabat amb molèsties al partit amb
1: sí,
10: el Brasil.
1: Doncs sembla torna... que està bé.
10: Està bé, però igualment, per precaució, torna a Barcelona, passarà a proves físiques, ens acabarà de determinar l'hora exacta en què torna Rafinha al Nil Solà, pendent, evidentment, de l'última hora, com sempre.
1: Gràcies, Palet, espero que vas de nou. Fins ara. Carbó, com estàs?
11: Què tal? Bona tarda.
1: Que tornen demà tempestes violentes. Mira que avui s'han fet un fart amb Bufí, la Marina dient avui calma, doncs demà s'ha acabat.
2: Avui, sí. Jo he dit, perdona.
1: Has dit calma.
2: No, he dit calma i treva, dia de treva. Exacte. Abans que tornin les tempestes.
1: Però és que els dos s'heu utilitzat, sí, és veritat. Ah. Durant el dia s'ha anat dient calma.
2: M'ha sonat com que m'estaves una mica corregint.
1: Ah, no. He dit calma, dic demà s'ha acabat.
11: Però veieu, amb aquesta discussió, a l'oient ja li ha quedat claríssim.
2: Efectivament, claríssim. Això és el que
1: vols. Tracta, que vagin
11: més aquests debats, aquestes discussions amables, que no són baralles, són molt beneficioses per l'audiència. Sí, es complica, i déu-n'hi-do, perquè poden acumular-se quantitats molt significatives d'aigua entre demà a la tarda i divendres, sobretot al sud de Catalunya. De fet, ara mateix plou a Ponent, però una mica com ha plogut al llarg del dia d'avui a moltes comarques, que cauen quatre gotes, tot just es mulla el terra i ja no passa d'aquí. Demà no, demà serà bastant diferent, mullarà més que el terra. Però avui encara tenim aquesta situació, la pròxima nit els núvols aniran marxant i això permetrà que la pròxima matinada i demà al matí la temperatura pugui baixar amb una mica més de facilitat, farà més fresca, sí, sense passar-se, igualment temperatures per sobre de el mes d'octubre, ja estem demà al mes d'octubre, doncs per sobre del que seria habitual per aquestes dates, i més encara al migdia, perquè abans que arribin les tempestes tornarà a fer calor i xafogó. Màximes de 25 a 30 graus a partir del migdia, però just quan es donin aquestes temperatures, i de fet, com a conseqüència també aquestes altes temperatures, durant el migdia ja començaran a créixer tempestes al Pirineu, sobretot al Prepirineu i Catalunya Central. Demà quedaran bastant al marge les comarques de Girona i gran part de les de Barcelona, sí, però, per exemple, el límit ja amb Tarragona, i estones també l'àrea metropolitana, alguns d'aquests primers xàfecs, insistim, a partir del migdia, ja podrien caure. Aquests seran d'aquells locals, però intensos. Em plourà el meu barri, no el del veí, anirà així la cosa.
1: Anem acostumant-nos a aquesta dinàmica.
11: Sí, i per nosaltres són complicades per afinar el pronòstic, però bé, és el que hi haurà, i sabem que aquestes tempestes aniran acompanyades en alguns casos de pedra i fortes ratxes de vent. A mesura que vagi avançant la tarda i que s'apropi la nit, les tempestes aniran cap a Ponent, cap a les comarques, per exemple, del Pla de Lleida, on plourà amb ganes. Malauradament també hi podria haver alguna pedregada, però com dèiem, s'anirà complicant sobretot a les comarques situades més al sud. Molta atenció a partir de demà a la nit i fins ben entrat divendres a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta, al Baix Ebre i al Montsià. És aquí on, si es compleixen els pronòstics que tenim avui, es podran superar en tot aquest episodi amb escreix els 200 litres per metre quadrat. Wow. I això ja sabem, i més aquelles comarques, sí, que hi ha uns quants clàssics, no? Tot el que és l'entorn dels ports de Tortosa o el mateix Delta de l'Ebre, ja sabem que amb molta facilitat poden acumular més de 200 litres, de manera que, sobretot, molta atenció a partir de demà a la nit al sud de Tarragona.
1: Segueu en Carbó demà tot el dia i fins aquí, que després actualitzarem amb ell. Gràcies, Carbó, fins demà.
11: Fins demà, que vagi bé.
1: Abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest dimecres 30 de setembre. Joan, què ha de sonar?
2: Rod Stewart.

0: Igual els fans ja ho saben.
1: Ara, no us ara tothom està ballant a casa seva.
0: Home, evidentment,
1: o al cotxe,
0: aquesta
1: o pel carrer si van amb cascos.
0: Amb 81 anys, Rod Stewart ha anunciat que l'any que ve farà la seva última gira de concerts.
2: Ladies and gentlemen, after much liberation and sadness, I have to announce this year, next year, will be my last tour.
0: Després de molta reflexió i tristesa, haig d'anunciar que l'any que ve serà la meva última gira. Diu, no em retiro, però serà l'última gira de rock and roll.
2: Please come back and see me on the tour. It's gonna be great.
0: I mentre toca el piano, demana a tothom que el vagi a veure la seva gira, que serà genial. És un vídeo que apareix a les xarxes, en la que sembla ser un saló molt rococó de luxe, en què tot és daurat, fins i tot els coixins són daurats, hi ha una estàtua romana.
1: És un tipus divertit.
0: I un piano de cua, però sí.
1: És que seguim.
0: El veus i desprèn com molta gràcia genuïna, això és veritat. Els fans, ja podeu comprar entrades, si voleu. Hi haurà gira europea a partir de l'abril de l'any que ve. El 23 d'abril començarà a Dublín, després se n'anirà a Belfast, Glasgow, a Birmingham, Manchester, Londres, Amsterdam, Anvers, també Berlín, Düsseldorf, Copenhague, Helsinki, després a Suècia, Noruega, a Budapest, Múnich, Croàcia, Praga, Cracòvia i Hannover. No, Barcelona no, Madrid tampoc, de fet. El que m'ha sorprès és que no hi ha parades al sud d'Europa. Igual això vol dir que després hi ha una extensió. Veurem. No vull donar tampoc falses esperances a la gent. No tinc cap informació privilegiada de res. És algo que jo m'he imaginat que podria passar. Però, de moment, no està confirmat. Res de res. Podeu comprar entrades per aquests concerts d'aquesta gira de Final Encore, en què repassarà tots els èxits dels més de 60 anys de carrera. I també, a partir de llavors, voldrà dir que ja deixa de fer els concerts de gran format que tant caracteritzen el Rod Stewart. I és que Rod Stewart és l'autor d'un rècord Guinness. Any 94, cap d'any al Copacabana, 3 milions i mig de persones en un concert el van veure allà. Imagina't quanta gent, 3 milions i mig de persones. Ha dit que seguirà actuant, connectant amb el públic, però amb coses més íntimes o amb concerts de més petit format. Però avui també tenim novetats pels fans d'una altra llegenda, que és Stevie Wonder.

0: podeu ja buscar totes les plataformes.
1: Tinc ganes de viure amb
0: l'Stevie Wonder. Sí. Certament.
1: Pots girar el dia, l'humor, cap amunt.
0: Doncs anem a escoltar Stevie Wonder, Anna, perquè ha publicat 4 cançons inèdites. No són cançons que hagi composat ara, que hagi fet ara, sinó que ha rescatat de gravacions que no s'havien publicat mai, que això ho fan... Ara està molt de moda, suposo, també una mica doncs, per anar mantenint el modus de vida, no? Això suposo que també es fa. Recuperem gravacions inèdites que llavors vam descartar dels àlbums i les traiem.
1: Anem a fer uns calarons amb allò que tenia guardat al calaix.
0: Em sembla molt bé i totalment lícit, escolta, jo també ho faria. Tenim cançons que estaven pensades per ser incloses en un dels discos més importants de la carrera de Stevie Wonder, que és Songs in the Key of Life, que va publicar el 76, amb clàssics com aquests, aquesta cançó, Sir Duke. Doncs ara ha publicat 4 cançons coincidint amb aquest 50è aniversari d'aquest disc. Si vols, les escoltem, les 4. La primera és It's Easier.

això demostra que si aquesta es va excloure, bueno, doncs és que és un molt bon àlbum, com sí, efectivament els fans d'Stevie Wonder saben. Després hi ha aquesta, My Life Story of Love.

0: I la quarta es diu I'm Into Living. I aquí en aquesta cançó hi apareixen fent cors dues cantants que després tindrien les seves pròpies carreres força important, que és Thelma Houston i Denise Williams. Aquest llançament d'aquestes quatre cançons, que ja podeu escoltar, si voleu, a les plataformes, coincideixen amb un anunci que també ha fet Stevie Wonder, és que farà una gira especial interpretant totes les cançons d'aquest The Key of Life. 13 d'octubre a Birmingham i després també Regne Unit, a Londres, Manchester, Glasgow. Tampoc hi ha cites ni a Barcelona ni a Madrid, però teniu gira europea també de Stevie Wonder. Així que...
1: Aquesta, Birmingham, ja veig, em vas espillant un avió cap a... Stevie Wonder, no te'l perdries.
0: A partir del 13 d'octubre.
2: Jo crec que hem de fer... Hola, bona tarda.
1: Hem de fer un balcó especial.
2: Anna, jo crec que hauríem d'anar-hi com aquí.
1: Jo també.
2: Sí.
0: Seria meravellós,
1: No ens van fer un Elton John?
2: Vam fer un Elton John, perquè va, que era aquí, era Montjuïc,
1: Clar.
2: Era el Palau Sant Jordi, però home, jo crec
1: crescut,
2: que Stevie Wonder...
1: El balcó ara ja al Pont de Birmingham.
2: Jo crec que... Si vols et faig una gestió aquí amb els de la ràdio i...
1: Mira, que soni la publi, ara anem trucant cap a dalt. Ara esperen la nostra trucada. Dos anuncis que ja heu escoltat que hi ha Quim Bassas.

0: 7 i 42, Antoni Bassas, com estàs?
1: Molt bé, Anna Puigvoltes.
0: Vens content, vens amb un somriure i vens de celebrar un fet familiar bonic que té a veure amb les togues.
1: Sí, exacte, perquè vinc del Col·legi d'Advocats de Barcelona, que està aquí una mica més amunt, al carrer Mallorca, perquè aquesta tarda hi havia la imposició de togues a la nova promoció d'advocats i era el torn de la meva filla petita.
0: Ai. Que
1: ha pujat a l'escenari, t'ha d'apadrinar un advocat o advocada, i res, doncs li han imposat la toga, com en d'altres nous advocats. En presència, mira, hi havia dos exdegans, Josep Maria Entràs i Jaume Alonso Cuevillas,
0: sí. Hi
1: havia l'actual degana, i hi havia un magistrat del Tribunal Constitucional convidat a l'acte, el magistrat Macías, i bueno, tots han fet doncs, un parlament d'animar els nois. La veritat és que no s'han deixat res, perquè els hi han dit que és una feina que a vegades no es cobra. Saps què han explicat? Ara que hi ha la
0: Irene Cordón, com també. Estàs?
2: Hola, bona tarda.
1: Han explicat que en el Col·legi d'Advocats de París, a l'entrada hi ha una vitrina, això ha explicat l'entràs, hi ha una vitrina amb un ventall de nàcar obert allà, que és l'únic pagament que va poder fer Maria Antonieta al seu advocat. Advocat que, no cal dir-ho, va fracassar rotundament perquè la seva clienta va quedar a la guillotina.
0: Es
1: veu que li va pagar amb un ventall, amb un vano de nàcar. Sí. Bueno, o sigui, per dir que els hi han dit... Això era un exemple per dir a vegades no cobrareu.
0: Clar.
1: I també els hi han dit que és una feina estressant perquè sempre tens la pressió del client i que han d'anar en compte amb la seva salut mental. O sigui, que estan advertits i advertides.
0: Els hi ha algun missatge d'ànim?
1: Bona pregunta. Sí, que és una feina meravellosa perquè defenses la llibertat de la gent.
0: Ah, això és bonic. I passa com amb els polítics, que després tots són amics i allà potser hi havia trifulques, no? Cuevillas, Macías, tots... No? Allà deu haver-hi xocs.
1: Diguéssim que... Un recursos que ha firmat en Cuevillas, en Jaume Alonso Cuevillas, han tombat la ponència del Tribunal Constitucional del magistrat Macías, que era contrari a l'aplicació de l'amnistia, perquè deia que el delicte de malversació no es podia amnistiar. O sigui que, però sí, allà tothom s'ha comportat amb educació, diplomàcia, elegància i ganes de quedar bé i que l'acte rullés en fraternitat.
0: I tu només tenies ulls per la teva filla?
1: Bueno, sí, home,
0: i la toga?
1: Típic, sí, escolta, he fet com tots els pares, he tret el mòbil, l'hem gravat, hem fet un vídeo, l'hem enviat a la família, moltes felicitats, no sé què, això
0: tu sí. També, Irene, vas passar per què?
2: Sí, també.
0: És que és advocada, aquesta dona.
2: Jurista, ja no exerceixo, vaig exercir durant uns anys, sí.
1: Està bé.
0: Un dia bonic, que està bé tenir un dia bonic amb el que està passant. Jo t'he imaginat aquestes últimes hores reflexionant, més enllà de desgranar la lletra petita i dels decrets, dels decrets, a més s'ha de dir en plural.
1: Sí.
0: T'he imaginat pensant més enllà i dient davant de quin món ens trobem, no? Perquè el que s'està dient i el que s'està reflectint és no pinta bé.
1: No.
0: Passi el que passi divendres, no pinta bé.
1: No, perquè això, en efecte, això de divendres no deixa de ser la derivada política. És un govern que presenta dos decrets al Congrés perquè li convalidin. I no sabem què passarà, per tant, té aquest punt de compte enrere, que això és com molt peliculero. I a més a més, ja a mesos vista de les eleccions municipals i autonòmiques de 10 comunitats i amb tota seguretat l'any que ve hi haurà eleccions a Espanya, doncs clar, això inevitablement adquirirà un tuf electoral. Però aquesta, diguéssim, és la derivada política. La cosa, quan dius no pinta bé, si t'interpreto bé, tu parles de la vida, del sistema.
0: Mira, el nostre convidat, teníem un doctorant que han estat parlant de la salut mental mentre es fa el doctorant, i ha arribat un moment en què un dels convidats, en Josep, no?, que estava fent un doctorant, ha dit, ho tenim tot cagat i pixat.
1: Bueno,
0: ho ha dit així,
1: amb aquest
0: desànim, no?
1: Sí.
0: Algú que està preparant la seva tesi que té tota la vida per endavant.
1: Jo no vull cridar el desànim i procuraré no desanimar-me mai i sobretot no desanimar ningú, perquè escolta, frase de Kennedy, no? Els problemes que ha creat l'home els ha de poder resoldre. Per tant, hem de intentar, doncs, solucionar...
0: I en Palomera deia ahir, agafem-nos a l'escletxa.
1: Sí, no, i per exemple, dintre de que és veritat que han reaccionat tard i malament, perquè la política d'habitatge no s'improvisa, és una cosa que gairebé hauria de fer dècades que està establerta, bueno, doncs han reaccionat i estan mirant aviam què és el que poden fer perquè no es produeixin casos com el de la Maria José, perdó, com el de la Mari Carmen. Que fins i tot el papa de Roma, diguéssim, en va parlar a l'avió. O sigui, ja dius, bueno, quan el papa es pregunta per què, la resposta a santa edat és molt clara. És el mercado, amigo. Sí. O sigui, això és el mercat. Bueno, i ell això ho sap com ningú. No, aleshores, jo no vull cridar el desànim, perquè entenc que sempre es poden fer coses, no? Però avui pensava, fixa't quina cosa, que tenim gent acampada a unes platges a Ceuta, morint-se de ganes, desitjant amb totes les seves forces entrar a un país que té gent acampada en les places perquè tenen por que els facin fora del pis on viuran. Que és un, per cert, que és un país on hi ha cada nit milers de persones que dormen acampades al carrer, sota un pont, a l'entrada d'un garatge, sota un balcó. I és un país que cada vegada més necessita ajudes públiques. Que se mantengui bé. Millor que ens ho gastem amb ajudes públiques que amb armament. Però vull dir només que jo crec que no deu haver-hi cap sector de l'edat de la gent que no estigui subvencionada. No? Els nens, els joves... Si parlem només, això per parlar només d'habitatge, ahir el president de la Generalitat va anunciar que la Generalitat ara podràs comprar un pis a mitges amb la Generalitat. Mm. Molt bé. Però si vas a mirar, ja hi havia uns bons joves, hi havia també crèdits de l'Institut Català de Finances, interès zero, fins al 20% de l'entrada d'un pis. És a dir, això fa molt de temps que està subvencionat. Sí. Quan tants elements de l'activitat humana, diària, econòmica, han d'acabar subvencionades, vol dir que el sistema està fracassant o està fallant, o per descomptat ja no és el que era. I el que era, què era? Doncs home, que gent que no va viure al segle XIX, és aquest qui et parla, doncs amb dos sous i treballant, és veritat, doncs que en un sector que tenia sous per sobre de la mitjana, bueno, es va poder hipotecar raonablement i va poder accedir a un habitatge de propietat. Mm. I ara això és pràcticament impossible. Mm. No hi ha un sou, no. Gairebé ni amb dos, si els sous són més baixos. Llavors, quan falla això, naturalment, si falla l'habitatge, si falla el niu, no hi pot haver-hi pollets, diguéssim, no? O sigui, no hi ha res que pugui venir a continuació. És en aquest sentit que jo dic que el sistema està gripat, el motor d'aquest sistema està gripat, perquè és que tot ha de passar pel subsidi. I la devaluació salarial que hem viscut...
0: Això t'anava a dir, és que...
1: Ja, no, la mare de tot plegat és que els sous no arriben, clar, no. L'angoixa vital de gent de la meva edat, de dir que si s'acaba el contracte no em renovaran, i l'angoixa vital dels que no han accedit mai a un contracte i diuen és que no hi podré accedir mai, tot això a on ens aboca? Pues, a una societat amb molts problemes que ja són de malestar. O sigui, és l'estat del malestar. És l'estat del malestar.
0: M'agrada allò de gripat.
1: Sí, és un motor que l'engega i no, ja no va perquè necessita... Li has de fer el pont, no? En certa forma, l'has de dopar perquè per la seva pròpia marxa, allò, la mà invisible del mercat que deia Adam Smith, doncs no funciona.
0: I el tema del lloguer, tu ara deies, al segle XX, no? Tu podies... Lo normal també era llogar, es podia llogar.
1: Mira,
0: és a dir, molts sí. vam llogar sí, pensant sí. que aquella seria... Era lo normal. Sempre hi havia qui et deia estàs llançant els diners, que I... és una frase que a mi sempre m'ha molestat molt perquè hi havia qui estava de lloguer perquè només podia estar de lloguer, no estaves llançant els diners.
1: Però és veritat que hi havia gent que podia comprar un pis i s'estimava més doncs, anar de lloguer, bueno, etcètera. Bueno, d'acord. Però... avui parlava amb una veteraníssima agent de la propietat immobiliària que em deia, home, què és? Diu, als 18 anys un jove no ha d'aspirar a comprar-se un pis. Als 18 anys un jove el que ha d'aspirar és anar-se'n de casa. Anar-se'n de casa i, si convé, doncs, a compartir un pis amb altres estudiants, etcètera, etcètera. Després, a mesura que van passant els anys, doncs diu, bueno, ara ja vull viure sol i tal, llavors hauria de poder llogar un pis petit. Entre altres coses, perquè no saps ni de què acabaràs treballant, ni a quina ciutat acabaràs vivint, ni qui serà exactament la teva parella per tota la vida, perquè són anys d'anar canviant de parella, no? Diu, fins que hi haurà un moment que les coses començaran a aclarir-se, llavors hauries de poder tenir un estalvi que et digués, bueno, va, ara sí, ara em llenço a la piscina i em vull hipotecar. Bueno, doncs això no és possible. No? Sí. I em deia també que ella faria una claríssima distinció entre els fons voltors, els fons d'inversió que compren pisos, i els tenidors, grans sí. o petits. Diu, perquè un tenidor que en, és igual, encara que en tingui més de 5, que els tingui a la ciutat de Barcelona, normalment el que vol és, a part de seguretat jurídica, un llogater que no li posi problemes i que vagi pagant, diguéssim, que sigui complidor, i llavors no posem tant l'accent en quants pisos té aquesta persona com en quina és la naturalesa jurídica de la propietat.
0: És el que deia en Jaime Palomera aquí, depèn de l'ús que tu en facis.
1: Sí. Sí.
0: I de la, diríem, la humanització que tingui sobre el tema. Bueno, és a dir, és que fer un preu just o no fer un preu just, és igual si tens un edifici sencer o en tens
1: sí,
0: un, és que si tu, fas un bon ús.
1: Jo crec que tu toques un concepte clau, que és el de la humanització. És a dir, com que hi ha moltes relacions humanes que s'estan deshumanitzant, una d'elles és la de l'habitatge. Esclar, hem passat de l'habitatge com un lloc on, bueno, doncs jo tinc un pis, te'l llogo, tu tires endavant el teu projecte familiar, tens fills, no sé què. Hem passat això a un producte del que vols treure el màxim rendiment, perquè evidentment... Doncs...
0: Però és que jo vull insistir, és que això passava. És que tu llogaves i hi havia una bona relació.
1: Sí.
0: I hi ha, però que hi ha clar, molta gent jove que no ho ha viscut ni viurà.
1: Perquè, per desgràcia, la generació d'ara que es troba que... tu estàs al mercat intentant competir per un pis, però és que n'arriba un que guanya 3 vegades més que tu.
0: Clar,
1: per
0: sí,
1: tant,
0: sí.
1: tu quedes fora de joc. Perquè, i ara no, o sigui, que se mantengui bé, però en general, sempre que el mercat, perquè aquesta és la naturalesa humana, sempre que el mercat et dona la possibilitat d'aprofitar-te'n, en general, ens n'aprofitem. Cal ser molt honest per dir que no.
0: És que estem parlant de condició humana.
1: Clar, i aleshores, si no... l'exemple, no? Quanta gent no diu, escolta, he anat a un Airbnb a París, tu, que només m'ha costat 25 euros la nit per persona, i dius, bueno, en aquest pis de París d'Airbnb que t'ha agradat tant, i devia viure un parisenc que s'han hagut d'anar. Saps? Bé, bueno, escolta...
0: És important aquesta
1: reflexió. El debat no pot començar per això que acabo de dir, És una,
0: sí,
1: una ramificació.
0: Sí, sí, sí.
1: L'important és tot l'altre, que és un desastre absolut... que està fracturant la societat de mala manera.
0: Mira, aquest matí m'han enviat una cançó superbonica i he dit, doncs jo ara li porto jo envases.

0: Avui és el dia, no?
1: Avui és el dia.
0: Avui és el dia.
1: Crec que me l'envien cada any quan acaba setembre.
2: Però ara comença octubre, no? També.
1: Ja, però és bonica, aquesta cançó.
2: Sí, és molt, és preciosa, no, no dic que no.
1: Escolta, deixeu-me saludar, que tenim al Teatre Bertrina de Reus. S'està projectant just ara un documental sobre l'EJ11, aquesta era la EJ1, Ràdio Barcelona, doncs l'EJ11 és a Reus, Ràdio Reus, l'emissora centenària de la que han sortit talents com l'Andreu Buenafuente o en Carles Francino. Mireu, el documental es diu Avellana Connexió.
3: Ràdio Reus informa.
4: Estava tot per fer. Estava tot per fer.
1: En aquella època el periodisme era això, anar-lo inventant dia a dia.
4: Fèiem la programació local que ens donava la gana quan ens donava la gana. Fèiem proves, error, proves, error.
5: Quina gasolina movia aquell motor? La passió.
6: Per això la revolució periodística radiofònica es fa a Reus.
7: Canal Reus Docs presenta Avellana Connection.
1: M'encanta el títol, Avellana Connection. A la presentació hi ha la nostra companya, la Cristina Artacho. Cristina, com estàs?
8: Hola, Anna, bona tarda, com va?
1: T'encanta allò de la passió, segur, també. Que la Cristina és una apassionada de la ràdio. Què està passant al Teatre Bertrina de Reus?
8: Doncs mira, ara s'està projectant aquest documental que, com deies, que per què es diu Avellana Connection? Perquè les avellanes tenen una denominació d'origen que és Reus, no? És aquest aliment mític de Reus i és una mica tot el que connecta a la gent que va començar a Ràdio Reus als anys 70 i 80, que al final tots avui som hereus, no? Jo literalment sóc hereu de tota aquesta gent, doncs de l'Andreu, d'en Francino i de tota la gent que surt al documental, que realment sense ells, doncs avui segurament Ser Tarragona, Ràdio Reus no existiria, no? I una mica expliquen com van ser tots aquests orígens en un context, no, on 1975 acabava de morir el dictador, va començar la liberalització informativa i doncs van transformar la ràdio en el que és avui en dia, no, la ràdio de proximitat, que per sort continua existint i continuem fent.
1: És que ara en Basses estaves astorat de que ja fes 100 anys, no? Bueno, sí, que aquesta no, casa ja ho vam celebrar.
0: No, no, esclar, però vol dir que la ràdio va arribar a Reus com aquell qui diu gairebé en Marconi, no?
1: Totalment, que, sí. Tal qual. Sí, has pogut parlar amb algú, Cristina? No sé si hi havia, sobretot amb Buenafuente, que crec que estava per allà.
8: Sí, de fet, abans de projectar el documental, que és el que s'està fent ara, han tingut una conversa l'Andreu Buenafuente amb l'Enric Tricaz, que va ser un dels altres redactors històrics de Ràdio Reus, sobretot feia temes d'esports. Han estat conversant entre ells en el que podria ser perfectament un late show, perquè no paraven d'explicar pues, batalletes, no? Al final, en el dia a dia de la feina, és el que passa. Però sí, abans he pogut parlar amb l'Andreu, que, com no pot ser d'una altra manera, recorda amb molt de carinyo el que van ser els seus orígens radiofònics. Crec que el podem escoltar.
9: Que era molt especial, i el que veurem en aquest documental és precisament les derivacions d'aquesta singularitat. Vull dir, no pot passar tot el que veureu de gent que ha sortit si no hi havia un caldo, saps? Un ecosistema tan potent com el que hi havia allà. Allò era al·lucinant, entrar a la ràdio, sempre estaven passant coses, i aprenies, i feies, i provaves, i era brutal. Això és el que m'agradaria, que les noves generacions poguessin experimentar, no només el tall curtet, l'entrada de l'informatiu, sinó explicar la teva ciutat, que jo crec que també és una cosa que no hauria de passar de moda, no? Explicar Reus des de Ràdio Reus.
1: El tall curtet, estem rient aquí amb Basses.
0: Sí, home, sí, molt bé, l'Andreu, absolutament d'acord.
1: Explicar
0: sí.
1: La teva ciutat. És el que fem ara, quan tu arribes i podem parlar tranquil·lament una estona.
0: Sí, però hem de dir-li a la gent jove, no tinguis por, experimenta. Va, aviam fins on arribes. I si t'equivoques i fots la pota, doncs ja mirarem de salvar-te.
1: Exacte,
0: entre tots. No?
1: Que ho hem fet tots. Cristina, gràcies, Artacho.
8: Que vagi molt bé, adeu.
1: Una abraçada. Basses, gràcies, eh?
0: No, a tu, dona.
1: Veneu a sopar ara, no?, amb la família i les togues, o
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, venen tots a sopar a casa.
1: Ai, que bé.
0: Venen tots a sopar a casa, sí.
1: M'ha agradat
0: sí.
1: Parlar amb tu de l'habitatge, perquè no hem quedat pessimistes.
0: No ens podem enfonsar ni amb això ni amb res.
1: Però com deia avui en Manel Lucas, no, el País, avui escrivia, diu, estem especialment sensibles. Ja ho estem sempre amb
0: canvi,
1: el tema de l'habitatge, però sí, ara ho estem
0: ara,
1: sí, més.
0: És un canvi de rasant.
1: M'agrada allò de sensibles.
0: Absolutament, sí, absolutament. Sí, sí.
1: Ens veiem dimecres que ve.
0: Vinga, fins dimecres.
1: Basses, gràcies.
0: A tu.
1: 2 minuts. Ja tenim aquí, ja l'heu escoltat, la Irene Cordón.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Barcelona. Cadena SER. Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
10: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
11: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
12: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
13: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
14: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
15: ¿Y si les properes vacances poguessis llevar-te cada dia en un lloc diferent? Descobreix noves destinacions. Gaudeix del mar i molt més a bord d'un creuer. Ara és el millor moment. Arriba el mes del creuer amb fins a 800 euros d'estalvi. Reserva ja a solocruceros.com.
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la Cadena SER i SER Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 8 i 2, és que teníem ganes d'aquest moment.
1: Moltes
0: perquè
1: ganes.
0: Feia molts dimecres que no ens veiem, culpa del futbol, el que sigui.
1: Sí, sí, sí que feia molts dimecres.
0: Sí, trobàvem a faltar Irene Cordon, com mira, està? La
2: molt bé, també us...
0: d'enfadada. És que els oients
2: que
0: tenien ganes.
2: Us he trobat a faltar moltíssim, perquè...
0: No, és que a més has estat al Caire, al museu, sí, on els tres tenim un racó allà dins.
2: I que sempre que vaig allà us envio un missatge de veu i una fotografia, sí, del nostre racó.
0: Sempre que vaig allà, imagina't, quantes vegades no, has entrat al museu ja del Caire?
2: No les he comptades, però tenint en compte que vaig 4 o 5 vegades l'any, doncs...
1: I diem-ho bé, els oients, la Irene Cordon és molt fan dels vídeos rodons de WhatsApp.
0: Sí.
1: Els vídeos rodons de WhatsApp. I ella ens envia una foto de... Ah, nois, ara mateix estic aquí en aquest lloc on nosaltres fa dos estius estàvem.
0: En un banc, exacte, en un banc.
2: No, però digueu les vistes. A les piràmides,
0: les piràmides de Guisa. A les piràmides, sí, sí, de Guisa.
2: Clar, és un racó... Clar,
0: estem per sempre més lligats.
2: Encara una mica secret del nou museu i és molt nostre i porta el vostre nom.
1: És que m'encanta que fins i tot la Irene Cordon, que ha anat tantes vegades a Egipte, nosaltres haguem aconseguit canviar-li la percepció d'Egipte des d'aquest

0: Que vam anar junts, eh?
1: Totalment.
0: Bueno, ja està, prou.
1: Va, ja prou. Està, prou de fer-nos la pilota. Em sembla molt bé el tema que has triat. Estem en setmana de pluges. Ahir va ser pluja. Demà el Carbó ens acaba d'advertir que tornaran a haver-hi aiguats potents i violents. Tu em volies parlar una mica posant-nos en la mateixa posició que estaven les antigues civilitzacions davant de la pluja,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè les grans inundacions, sens dubte, van marcar...
2: Exacte, o sigui, jo me n'adono que tant és, no? El temps que hagi passat, que continuem mirant el cel. Llavors, si no plou, que per què no plou? I quan plou, com és que plou tant, no? I fins quan? O sigui, no acabem d'estar contents del tot, no?
0: Si vols, comencem per grans pluges que es coneguin de la història de l'antiguitat. Per exemple, el diluvi universal bíblic i el que també apareix a la literatura sumèria, que és l'epopeia de Gilgamesh.
2: Sí, sí, és a dir, el relat bíblic és molt clar, no? Tenim aquell personatge que es diu Noé, que apareix al Gènesi, jo crec que tots i totes el coneixem molt bé, perquè a més construeix aquella arca, i Déu Totpoderós li diu, mira, goita, agafa la teva dona i també una parella, no?, de cada espècie d'animal. Jo crec que això ha sigut a l'imaginari infantil, no?, de tots nosaltres ho hem tingut sempre present. Ara bé, val a dir que aquest relat bíblic no és el primer relat literari, com comentàvem ara, que tenim documentat, perquè abans d'escriure, de ser escrit aquest Gènesi, tenim aquesta meravellosa epopeia de Gilgamesh, que és un poema que jo adoro, que estimo, que es va escriure molt abans fins i tot de l'Odissea d'Homer, no? Són aquelles grans aventures de personatges, i que Gilgamesh bàsicament és un rei, és el rei de la ciutat d'Uruk, i que té tota una sèrie d'aventures, i n'hi ha una d'elles en la qual es trobarà un home que es diu Urpanishtim. Urpanishtim vindria a ser, sí, el Noé bíblic, per dir-ho d'una manera. És a dir, l'epopeia de Gilgamesh, ja us dic, narra les aventures i desventures d'aquest gran rei, i hi ha un moment que ell busca la immortalitat. Llavors, li parlen d'Urpanishtim i li diuen, mira, aquest home va sobreviure al diluvi universal.
1: Val.
2: Llavors, ell el va buscar, el va cercar i li pregunta com és que se n'ha salvat. Llavors diu, mira, va haver un moment que vaig sobreviure en aquest gran diluvi, del qual sembla ser que tothom en té memòria o consciència, o se n'ha parlat, una consciència col·lectiva o una memòria col·lectiva. Diu, i és un diluvi que ens van llançar els déus, en plural, perquè llavors, quan estem parlant d'aquest relat sumeri, estem parlant de politeisme i no monoteisme, i precisament el llencen sobre la Terra perquè estan molt emprenyats amb el comportament dels humans. O sigui, ve a ser exactament
1: castigador,
2: el mateix.
1: Castigador, com sempre.
2: Com sempre, llavors, n'hi ha un que diu, no, però és que aquest és un bon home, o sigui, aquest Urpanishtim, ell i la seva dona són molt bones persones, per tant, jo crec que els hem de salvar. Llavors, aquest déu l'avisa i li diu, escolta, per què no construeixes un arca, col·loca-hi una parella de totes les espècies d'animal que hi hagi sobre la Terra, per tant, de nou, és que inspirar...
0: Bueno, va copiar.
1: Ha sigut molt elegant.
2: Sí, el
0: van
2: Joan...
0: canviar els noms.
2: Sí.
0: I per què les catàstrofes, o sigui, es presenten com a diluvis i no, per exemple, doncs un incendi? Per què els
2: també,
0: diluvis...
2: També, o sigui, hi ha diluvis, hi ha... Clar, el poble, els antics, com expliquen aquestes catàstrofes naturals?
1: Ja que ho destruïen tot, no?
2: Perquè quan parlem de diluvi vol dir que realment queda tot anegat i totes les poblacions...
1: Sí, aquí ens queda la ronda de dalt...
2: En riu tant que s'emportin, exacte. Heu de pensar que d'unes magnituds que es poden emportar en pobles sencers. Sí, són aquestes rierades, exacte, que s'emporten tots els cotxes,
0: clar,
2: perquè també moren persones.
0: I que sempre es construïa tot a la riera del riu, segurament,
2: clar,
0: no?
2: Quan als rius hi ha un problema, que és quan es desborden. Però és que, a més, quan l'aigua et cau del cel, només pot haver una persona, unes persones que estiguin fent això, que són les divinitats que estan enfadades, evidentment, per alguns actes que no estan fent o fent els humans. Però no només llencen diluvis, també llencen altres tipus de catàstrofes com incendis, volcans, tsunamis... Llavors, tot això com ho explicaven els pobles antics? Ho explicaven d'aquesta manera, això de ser un càstig diví. Per tant, ho veiem no només a l'epopeia de Gilgamesh, sinó que també ho veiem aquí al Noé bíblic. Ara bé, us he de dir que aquest relat de l'epopeia de Gilgamesh, jo el trobo, a més, meravellós, perquè a mi que m'agrada molt la història, quan estudiem el poble sumeri, resulta que va haver un rei que es deia Gilgamesh, que va regnar la ciutat d'Uruk cap al 2600 abans de Crist. Per tant, estem parlant de fa 4.600 anys. I ens ha arribat un document que és
1: això
2: la llista...
1: Això t'ha de dir, com se sap això?
2: Tenim la llista reial sumèria, que és una llista, com indica, que diu els noms dels reis, i atenció, perquè divideix abans i després del diluvi. Sabeu com nosaltres que diem abans o després de Crist, sí, o fins i tot parlem d'abans o després del Covid? És a dir...
1: Que agafem... tu no dius mai, abans o després
2: no,
1: de Crist.
2: No, a mi m'agrada més dir de la nostra era o de l'era comú, m'agrada molt més, però és aquesta frontera, no, que ha de marcar un abans o un després. Fins i tot això del Covid, jo me n'estic adonant que molta gent ho està dient, no?
0: Sí, la gent això parla abans o després de la,
2: sí,
0: pandèmia.
2: Quan, sí, quan vam anar, no, a Turquia, sí, abans o després del Covid? O sigui, estem marcant una línia que és imaginària, però la marquem, sí, en el temps per ubicar-ho. Doncs heu de saber que aquesta llista reial sumèria, sí, diu quins són els reis prediluvians i els postdiluvians. Per tant, d'alguna manera t'està dient que hi ha un diluvi, i en el cas de Gilgamesh és postdiluvi, evidentment, és post del diluvi. Què diu l'arqueologia? Doncs heu de saber que hi ha un personatge meravellós que es diu Leonard Bulli, sí, que a principis del segle XX, més concretament del 1920, ell és un arqueòleg bíblic i que vol demostrar que la Bíblia tenia raó.
1: Llavors, que hi havia hagut un diluvi allà...
2: Doncs l'acaba trobant. I com el troba? Clar, en direu, però com és possible?
0: Clar, com hi ha restes d'un diluvi, no?
2: Doncs hi són... perquè això deixa en rastres. Llavors, què és el que passa? Ell estava excavant la ciutat d'Ur, que està molt a la vora de la d'Uruk, i va trobar una ciutat, Ur dels Caldeus, o sigui, apareix una ciutat bíblica també, i de cop i volta, quan aixeca tot aquell assentament, se n'adona que hi ha argila. Llavors, una excavació arqueològica, fins que no arribes a la roca mare, no es dona per acabada. Per tant, va continuar excavant i se n'adona que comença un metre, dos metres, tres metres d'argila, només argila, que dius, com pot ser? Són aquests llims al·luvials, estèrils, que no hi ha ni ossos, no hi ha absolutament res.
1: I es pot medir de quan són, o no?
2: Es pot mesurar. Es pot mesurar. Llavors, avui en dia hi ha moltes restes, eh? Sabem, yeah, que són del 2600 abans, i just quan treu aquesta capa, 2600, aquest sediment de tres metres, sabeu que són tres metres? És un pis, ara que parlàveu de vivendes.
1: Sí, sí, d'aquí al sostre, no?
2: Tot
1: no,
2: fang,
0: més, més, més, més,
2: compactat, més. I quan ho treu, es troba una altra ciutat a sota. Per tant, una ciutat va quedar
0: totalment sepultada.
2: Totalment sepultada. I aquesta és la prova arqueològica. Llavors aquí entra la Catherine Bulli, la seva dona, i diu, que era una dona molt religiosa, i diu, aquí tenim les proves del diluvi universal.
1: Pregunta absurda, eh? Tu treus aquests tros de fang d'aquests, sí, 3 metres, què fas amb les restes de baix? Això es veuen?
2: Aquesta,
1: o...
2: això va ser, de fet, a dia d'avui veiem aquestes, i això va ser la gran sorpresa,
0: de
2: perquè
0: fet,
2: va descobrir...
0: Molt, molt més intactes que les de
2: totalment
0: sobre.
2: Totalment intactes. Clar. És una miqueta com Pompeia, les cendres que van sepultar, clar, Pompeia. Llavors, què és el que va passar? Cada cop i volta va trobar que sota de la ciutat d'Ur dels Caldeus hi havia un altre Ur, que era la del poble sumeri.
1: Està molt bé que ens diguis això, perquè ens havíem quedat a Arca de Noé i resulta, sí, que això està copiat.
2: Sí, això, sí, o inspirat, va, com
1: dels
2: deia el Joan.
1: Dels diluvis dels mesopotàmics. Sí. Clar, tot això és quan l'aigua ho destrueix tot, no?
2: Clar.
1: Què passa quan el problema és que no plou i, clar, tu vols convocar la pluja, que també es feia antigament. Encara ara ho fem de manera divertida, no? Però allà ho feien de manera,
2: sí,
1: seriosa.
2: Sí, ho esteu dient molt bé, no? De la mateixa manera que quan creu un gran aiguat, no cal un diluvi, molta aigua, això és un regal o un càstig diví, efectivament, què fan quan no plou, no? Quan tenim l'altre problema, perquè aquest és l'altre problema.
0: Hi havia sequeres, també.
2: Hi ha, no?, sequeres i és tremendo. Llavors, el primer que hem de saber és que quan nosaltres parlem de pluja, l'antiguitat, no és una qüestió meteorològica, sinó que és una qüestió de supervivència. I això ho hem de tenir molt clar. I per què? Perquè sense pluja no hi ha collites. Sense collites hi ha fam. I si hi ha fam, la fam què comporta? Malalties, migracions, clar, evidentment, i conflictes.
0: I no tenien
2: conflictes,
0: capacitat, segurament, de guardar aigua tanta com, bueno, com ara.
2: Mira,
0: segur que no. Però...
2: depèn del poble. N'hi ha alguns com els nabateus, que són els reis de poder gestionar bé l'aigua que cau, els nabateus que estan, els de Jordània, allà, sí, Petra, i que eren capaços d'agafar qualsevol gota de la pluja i tenien unes cisternes i estaven molt ben preparats. Però quan ens anem molt més enrere, amb altres pobles, realment aquí és quan veiem el problema. I llavors aquí entra una persona que és clau en els grups, sobretot em refereixo a grups molt, molt antics, eh? No, sí, ciutats tan ben establertes, que serien els xamans. Aquí entra
1: per convocar...
2: Clar, que tu abans l'anaves molt bé.
0: Quan ens remuntem? A quants anys?
2: Mira, és que encara a dia d'avui hi ha pobles, aldees, clar, sí, però sobretot si depens de l'agricultura, perquè tu necessites l'aigua pels camps de conreu, sobretot. Clar. Per tant, totes aquestes societats agrícoles, si no hi plou, però han de ser antigues. Ha de ser...
1: O sigui, els xamans neixen per l'obsessió de fer ploure.
2: No tant així, és a dir, primer hem de dir que la paraula xaman compta perquè tampoc la podem aplicar de forma indiscriminada en qualsevol cultura. Però xaman és aquella figura del clan que tot el clan l'ha escollit com a tal perquè és un intermediari entre el món on vivim nosaltres i els esperits que tenim al nostre voltant.
1: Un savi misteriós, una mica.
2: I que és capaç de connectar amb aquests esperits per demanar-los alguna cosa, algun favor, el que sigui. I algun d'aquests favors pot ser, per exemple, curar doncs, una malaltia que pugui tenir algú del grup o fer ploure, perquè té aquesta capacitat de poder comunicar-se amb aquestes, si no li voleu dir divinitats, perquè potser estem parlant encara de poblats animistes, doncs de connectar amb els núvols o qui sigui perquè plogui. Llavors, la figura del xaman és interessantíssima. Jo crec que se'n parla molt poc, perquè a vegades ho confonem també amb la figura del bruixot. Els bruixots sí que hi ha molta màgia, negra, no. Un xaman, tal com us estic dient, el que està fent és convocar. Tu, Anna, utilitzaves aquesta paraula m'agrada molt, no? Provoca, és el que ha d'aconseguir mitjançant, doncs, no direm uns poders, però la capacitat que té per poder comunicar-se amb aquests esperits perquè comenci a ploure.
1: Jo et compro lo de connectar.

0: Conectar-se amb aquests esperits perquè comenci a ploure.
1: Jo et compro lo de connectar amb els núvols.
0: És que això m'agrada moltíssim.
2: La
0: és que
2: la, allò típic de la dansa de la pluja.
1: Clar, això deia que fem broma
0: no vegades. Malament, no van gens malament, perquè clar, com ho fan?
1: Com ho
0: no? Doncs una de les maneres de fer-ho és, evidentment, aquestes famoses danses de la pluja. No és que hi hagi una única dansa de la pluja, sinó que, evidentment, cada poble té la seva pròpia dansa, però bàsicament en què consisteix? No només danses, música, ha d'haver sacrificis, han d'haver ofrenes, processons, dejunis... I per què? Perquè, clar, aquest xaman, sobretot el que necessita és entrar en un estat de trànsit. Necessita l'èxtasi. I això com ho aconsegueix?
1: Drogança, vaja.
0: Per exemple, hi ha una manera que seria drogança, no? Però tu, evidentment, has d'intentar alterar la teva consciència. Com ho fas? Evidentment que una de les maneres que molt bé estàs dient, Anna, és doncs, si tu ingereixes alguna substància psicoactiva, però hi ha altres maneres. Per exemple, la dansa repetitiva o els tambors, això també t'ajuda, no? No teniu aquesta imatge d'Àfrica en els tambors, pam, pam, pam. Ha de ser molt repetitiu. Llavors, sembla ser que el teu cop pot acabar entrant en aquest estat d'èxtasi. Hi ha altres maneres,
2: però només
0: també.
2: El xaman, la resta de gent no.
0: A vegades l'acompanyen, però l'única persona que podrà connectar és el xaman. Dejunis, no dormir, expressament, no? Que entres en un estat que també t'està alterant aquesta consciència. O sobretot aquests ritmes repetitius, o fins i tot controlar la respiració. No, avui en dia això diem meditar. Doncs si tu aconsegueixes això, ja entres en aquest estat i llavors en aquest moment és quan tu dius, vinga, demano aquesta pluja. Llavors hi ha unes maneres molt curioses de demanar-ho.
1: A veure.
0: Perquè aquí t'agradarà, Anna, perquè aquí entren els núvols, no? Com ho fas? Mira, sovint apareix una idea que és el que nosaltres anomenem la màgia simpàtica. Llavors això què vol dir? Que has de representar allò que vols que passi. Llavors si tu el que vols és que plogui, doncs has de fer caure aigua, per exemple, sobre un objecte, o, per exemple, la gent del clan ha de començar a produir els sons del tro, imagineu-vos, no? Perquè si tu escoltes trons o comences a veure llams...
1: I amb la boca feien...
0: Això vés a saber, això com puguis, heu d'intentar doncs, fer aquest soroll, reproduir aquest so. I has d'invocar també fins i tot alguns animals que s'associen amb l'aigua. Jo, a mi em venen al cap les granotes, els gripaus, aquestes figures que a vegades veiem,
1: sí.
0: O directament els núvols. Directament els xamans, i nosaltres sabem que quan veiem un núvol és portador d'aigua. Per tant, parla directament amb el núvol, perquè totes aquestes pràctiques xamanistes es basen en la creença que fins i tot els núvols tenen consciència.
2: És que, perdó, ara igual vaig dir una barbaritat, eh?
1: Vinga.
2: Però jo ara aquest estiu que vaig anar a Pequín de viatge, hi havia el Temple del Cel, en el qual deien que l'emperador tenia un espai en què es preparava pels rituals, en què s'havia feia dejuni, feia tot de rituals per després preparar-se, i com que era el Temple del Cel, ell invocava bones collites, també que hi
1: hagués... Pluges mesurades, probablement.
2: Pluges mesurades, o que plogués o que no plogués.
0: Perquè era l'intermediari. Això depèn de la cultura.
2: No vull dir jo que els emperadors fossin com xamans,
0: no,
2: eh?
0: No, però és això,
2: és
0: eh?
2: Una cosa semblant.
0: Perquè a vegades es diu xaman...
1: Consolat de Japó, ara.
0: Clar, a vegades es diu xaman, però a vegades es diu emperador, a vegades es diu faraó d'Egipte.
2: Clar, clar, clar.
0: Per exemple, o sacerdot, també. Sacerdot.
1: Sí, sí, sí. Perquè... Estem utilitzant aquesta paraula, però de quina... És una... Totes, atravessava totes les civilitzacions.
0: Totes. O sigui, nosaltres utilitzem aquesta paraula, per això dic que compten com l'utilitzem, perquè ens en podem anar...
1: En Jordi Carbó, no?
2: Totes les cultures invocaven.
0: Mira,
2: el
0: Jordi Carbó està fent exactament el mateix que feia un xaman ara fa 2, 3, 4, 5.000 anys.
1: Ui, com t'estic escoltant.
0: Número 1, mirar el cel.
2: No, però és que igual els xamans tenien coneixements de la meteorologia més que la resta de la població.
0: Sí, és que és això. Més que meteorologia, clar, ells evidentment coneixen molt bé. Són grans observadors de la mare natura, això és ben cert, eh? Però nosaltres sabem que això és molt capritxós i al final el cel és el que decideix si plourà o no. Avui en dia s'utilitzen radars, de tot. A l'antiguitat s'utilitzaven oracles, qualsevol mitjà, però fixeu-vos que la finalitat sempre és la mateixa. I penseu que arribava a tal punt que si aquestes cerimònies, aquests rituals no funcionaven, deien, alguna cosa està fent malament el xaman. Per tant, reiteraven, vinga, què fem? Doncs fem més ofrenes, no funciona, que continuem. I fins i tot hi ha algunes cultures, com els asteques, que acaben fent sacrificis infantils. Perquè consideren que, a veure, consideren que és una qüestió de supervivència col·lectiva i que està per sobre. I per tant, donem allò que més... preuem, allò que més estimem, que són les nostres criatures, les donem amb ofrena a les divinitats perquè finalment ens donin aigua.
1: I quan plovia massa, també hi havia rituals per frenar la pluja?
0: Ho has dit perfecte, exacte. O sigui, com que és una comunió entre el xaman i aquestes divinitats, a vegades donaven aquesta aigua, com que no parava de ploure...
1: Diu, ara hem demanat massa.
0: Hem demanat massa o hem fet quelcom que tornen a estar enfadats amb nosaltres.

0: tant, què hem de fer? Hem de tirar enrere. I saps abans aquella pràctica que et deia d'aquesta màgia simpàtica que s'ha d'intentar imitar, no?, la pluja amb aquests sons del tro... Doncs ara s'ha de fer exactament igual, però al revés, al contrari. O si abans s'abocava aigua, ara l'has de retirar. Si, per exemple, has col·locat un objecte en un altar sagrat, treu aquest objecte, ja no li donis més a la divinitat. O tapa-la. O fins i tot, amb gestos, intenten tancar el cel, dient, tanca't, com si fos una cortina, perquè això s'ha de parar d'alguna manera. Ah. I això, veieu, és increïble.
1: Tant en èpoques de moltes pluges com en època de sequera absoluta, era terrible si això s'allargava, perquè s'anaven fent sacrificis, és a dir... La tensió que hi devia haver en aquestes societats antigues devia ser terrible,
0: sí,
1: no?
0: Sí, perquè és una qüestió de vida o mort, i aquest és el tema. El que passa que al final acaba plovent o deixa de ploure. Sí. Llavors això reforça encara més el ritual i la cerimònia. Però heu de pensar que hi havia... I a més, això ho tenim molt ben documentat. Tenim algunes cultures que, si no s'aconseguia, posaven en dubte el poder del xaman i fins i tot del propi governant o del cabdill. I això podien fer-ho de caps.
2: El xaman naixia o es feia?
0: Ah, mira, clar, de nou, la paraula xaman ja dic que no la podem generalitzar, però que... normalment és escollit pel clan. Però quan l'esculls ha d'aprendre, és a dir, requereix conèixer aquests rituals, aquestes danses, aquests cants, una miqueta com els capellans, també han de fer una formació, també han d'aprendre a cantar els cants gregorians, i han de conèixer el ritual i les cerimònies, per exemple, doncs a l'església, han de saber quan han de llegir o quan no han de llegir.
1: Hi havia aprenents
0: de xamans. Hi ha aprenents, i tant, a dins del clan decideixen, vinga, agafem aquests, i hi ha aprenents, o sigui, hi ha autèntiques escoles. I això és molt bonic, perquè és una tradició que es transmet a boca a orella, de pares a fills o a infants, i aquests n'han d'aprendre, i han d'aprendre a fer tot això.
2: Del món egipci?
0: Sí.
2: Que no diries la paraula xaman, no?
0: No, jo li dic sacerdot. Aquí sí que li dic sacerdot. Al món grec m'atreveixo a dir-li oracles, no? N'hi ha un de molt important. Ah,
2: és que jo necessitava que em posessis...
1: Parlar dels oracles.
0: Clar, llavors, oracles... per exemple, en el món... Egipte és curiosíssim, perquè allà no hi plovia mai, no? Egipte és un país que l'aigua els hi ve del Nil. Clar. Llavors, és el que invoquen és que les crescudes del Nil siguin òptimes, perquè Ben Joan ho deies molt bé, no? L'aigua d'un riu, del Tigris, de l'Eufrates, del Nil, tant és. Si és massa abundant, és devastadora. S'emporta els poblats sencers. I si aquesta inundació no era molt justa, doncs els camps de conreu quedaven molt poc anegats. Però l'aigua, per tant, els hi venia del riu. Llavors, si de tant en tant plovia, que segur que ho va fer, ui, ho feia, celebraven una festa. Deien, què és això? Es pensaven que era un riu Nil que el tenien al cel. Mira, al cel també hi ha un Nil, perquè si no, d'on cau l'aigua? Com és que hi cau? I això ho fa tremendament interessant, perquè llavors ells, amb les seves creences funeràries, pensaven que quan morien havien d'anar cap al més enllà, i si el més enllà està cap al cel, perquè allà hi tenen el seu déu Re, que és el sol, com s'hi va? Doncs en barca, perquè si de tant en tant plou... No, veieu les connexions? Sí, és realment bonic i interessant veure això.
2: És que al final aconseguir que l'aigua caigui del cel és una de les obsessions més antigues de la humanitat.
0: Jo crec que sí. Llavors crec que si abans consultava amb el xaman, jo diria que ara m'atreviria a dir, o almenys jo, personalment, jo consulto el mòbil i vull saber no només... quan plourà, sinó a quina hora caurà aquesta aigua. Som capaços.
2: Irene, hem estat debatent que què fèiem amb l'Odissea, perquè en volíem parlar a la pel·lícula. Sí. Com pot ser que ens tornéssim tots bojos a l'estiu parlant de l'Odissea i no ho hem fet?
0: Jo crec que s'ho mereix.
2: Algun dia ho fem.
0: O hem de buscar alguna
1: excusa. Deixeu-me que la vagi a veure al cinema, jo, que encara
2: no l'he vist. Fem aquesta, quan tu la vagis a... Encara no l'has anat a veure?
1: No dona temps per tot, Anna. No dona temps per tot, a més... Em tens aquí totes les hores del dia, doncs no tinc hores per anar al cinema.
2: No tinc a nadie. Irene Cordón, ens veiem d'aquests dos dimecres. Una abraçada.
0: Una abraçada.
2: La Soledad Domínguez ens explica ara el dia en 5 minuts i continuem amb la graderia del balcó de l'Anna Palet. O sigui que seguiu amb nosaltres.
3: El balcó.
4: Oye, perdona, que los billetes de 50 euros no van en ese contenedor, que ese es el de los orgánicos. Ah, y que las monedas de 2 euros, que no van en el azul, que ese es solo para papel y cartón. Yo creo que están mejor en tu bolsillo.
5: Cuando tiramos la basura donde no toca, estamos tirando dinero. Separar bien los residuos sale a cuenta, porque cuando no lo hacemos, gestionarlos cuesta más y lo acabamos pagando. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España.
6: 5, 6, 7, 8, ¡valor!
7: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
6: en España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
9: Abuela, he reservado para ir a ver juntas una exposición mañana.
10: ¿Mañana? Imposible, cariño. Tengo baile a primera hora, luego he quedado con tu abuelo para probar el nuevo restaurante y...
9: Abuela, hija, ¿no te da la vida?
10: Sí me da, sí, sí me da.
11: Las personas mayores tienen todo por vivir. Y para celebrarlo, con el cupón diario del Día Internacional de las Personas Mayores de la ONCE, puedes ganar 500.000 euros. Y hasta el 1 de octubre, entrando en cuponespecial.es, consigue cientos de tarjetas regalo de moda, deporte y viajes.
12: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: És dimecres, 30 de setembre, i aquestes són les notícies de Catalunya.
14: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
13: A punt que es compleixin les primeres 24 hores de l'acampada per l'habitatge a Plaça Catalunya.
15: Estem aquí de manera indefinida. Volem coordinar-nos amb les altres ciutats que s'estan mobilitzant. L'objectiu final tampoc és un decret. Són moltes altres coses que han de canviar. Intentarem fer el màxim possible i estar el màxim temps possible perquè la reforma sigui dràstica.
16: Aquest decret no és la solució a la situació general que estem vivint en aquest país.
17: És una vergonya que això es permeti, que et deixin llogar un pis d'un mes a cinc mesos.
13: Amb una protesta que està en marxa ara mateix a Tarragona i amb una nova convocatòria per demà a les 8 del vespre a les portes de tots els ajuntaments de Catalunya, Junts manté la incògnita sobre els decrets de l'habitatge que s'han de convalidar divendres al Congrés. Els de Puigdemont diuen que han d'analitzar la lletra petita dels textos, però d'entrada es mostren decebuts i preocupats. Laura Pons.
18: Els de Puigdemont demanen més contundència per impedir que els fons d'inversió puguin comprar habitatges i a la vegada demanen alguns canvis tècnics per protegir les famílies. És Míriam Nogueras, portaveu de Junts a Madrid.
19: Aquest reial decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant i aquest reial decret tampoc protegeix a les famílies.
18: Per això diu que han de seguir estudiant la lletra petita, de moment però...
19: Assabuts i també preocupats.
18: Faran una anàlisi rigorós i en les properes hores decidiran el sentit del seu vot.
13: En canvi, Esquerra Republicana ja ha decidit i ha anunciat que votaran a favor dels dos decrets, tot i que consideren que les mesures són insuficients. Al Parlament, segona jornada del debat de política general que ens deixa dos titulars destacats. D'una banda, l'anunci del president de la Generalitat que vol endurir les penes per tinença il·lícita d'armes per assegurar que els que en porten sense permís entrin a presó encara que no les disparin.
20: La normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença il·lícita d'armes.
13: Els socialistes han demanat el suport de l'oposició per poder enviar una proposta en aquest sentit al Congrés dels Diputats després que en l'últim any s'hagin incrementat, atenció, un 45% els tirotejos a Catalunya. Andrea Villoria.
21: Els Mossos han registrat 68 tirotejos al primer semestre, són un cada 3 dies, un 43% més que l'any anterior. Aquests episodis han causat ja 6 morts i 27 persones ferides, gairebé totes criminals i narcotraficants. La policia també ha decomissat un 15% més d'armes que l'any passat, un total de 179, de mitjana una arma de foc cada dia. I més de la meitat, un 60%, són armes curtes, és a dir, pistoles, més fàcils d'amagar i més vinculades a una delinqüència professional que no pas les armes llargues, com per exemple les escopetes de caça.
13: El president intentava treure el cap amb aquest anunci en una jornada en què tots els grups, també els seus socis, s'han mostrat molt crítics amb la gestió de l'executiu, fins al punt que la portaveu de Junts, Mònica Sales, anunciava que forçaran una votació de reprovació a qui qualifiquen com el pitjor president de Catalunya en democràcia.
22: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. És la primera vegada que es proposa reprovar un president.
20: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
13: Canviem de tema, parlem d'una altra notícia de la que segur continuarem parlant molt els pròxims dies, perquè els metges d'atenció primària rebran un avís quan vulguin fer una baixa a un pacient que acumuli 6 o més períodes d'incapacitat temporal en el darrer any. Una situació en la que, segons els càlculs del Departament de Salut, hi ha al voltant de 41.000 persones a Catalunya. La mesura ha despertat ja recels, tant entre els sindicats de metges com també a l'àmbit polític. Xavier Belló.
0: Quan un pacient hagi acumulat 6 baixes en el mateix any, el metge de capçalera rebrà un avís amb el següent missatge. Esteu segurs de registrar un nou procés d'incapacitat temporal? Una mesura que ja ha estat anunciada internament pel departament, que es posarà en marxa en breu i que arriba després de la polèmica pels incentius econòmics que volia donar el departament per escurçar la durada de les baixes i que Salut ja va haver de retirar per la pressió social que es va generar. Ara, metges de Catalunya alerta que aquesta mesura pot condicionar el criteri clínic dels professionals, mentre el departament argumenta que en cap cas bloqueja la capacitat del metge de seguir donant la baixa laboral i que no es vincularà a cap objectiu econòmic. El departament emmarca la decisió dins del conveni que té signat la Generalitat amb l'Estat per reduir el nombre de baixes.
13: I acabem aquest repàs de les notícies més destacades del dia a Catalunya amb l'avís de Protecció Civil que ja ha activat el pla d'emergències per inundacions davant la previsió d'un nou episodi de pluges intenses que començarà demà al matí a les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i que durant la tarda s'anirà estenent a l'interior del país. El moment més advers es preveu entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre i els escenaris a priori més complicats seran les comarques d'Osona, el Bages, el Moianès i les Terres de l'Ebre.
14: El dia en 5 minuts.
7: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimecres 30 de setembre, un dimecres on l'esport en directe ens fa anar ja cap a Roma, on el Barça està a punt de sumar el 6-6 a la Champions.
1: Esport en directe a la

0: Partit entre el Barça i la Roma, corresponent a la segona jornada de la Champions femenina. I Núria Vilamala, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Anna, què tal? Bona tarda.
0: De moment, les jugadores dirigides per Pere Romeu em sembla que sortiran molt i molt contentes d'aquest segon partit.
1: Sí, déu-n'hi-do, la golejada del Barça en el partit que està al minut 89, per tant, falten pocs segons per conèixer l'afegit, i el Barça està golejant, està guanyant per 0 gols a 6 al camp de la Roma. Hem tingut un doblet de Graham Hansen, un doblet de Clàudia Pina, un gol en pròpia porta, i el sisè l'ha fet fa pocs minuts Eva Pejor. Quan just ara, Anna, coneixem l'afegit, arribarem fins al 93, però bona victòria del Barça, perquè a Europa, Anna, qualsevol partit fora de casa es pot complicar, però al final el Barça ha fet un partit molt complet, ha estat molt superior, Anna, a la Roma, que pràcticament no ha tingut cap ocasió clara de gol, i al final victòria merescuda i golejada també merescuda la del Barça, que està protagonitzant avui a Itàlia.
0: Sap fins i tot greu, Núria, quan en partits amb golejades així com el 0-6 que està marcant el Barça a la Roma, afegeixen 3 minuts, sí. Vull dir que gairebé que el 90 sí, sí. Podrien deixar estar.
1: Sí, sí, perquè a més físicament és veritat que el Barça ha passat bastant per sobre de la Roma, és a dir, veus que el temps afegit ja a les jugadores italianes els està costant. És veritat que, clar, han hagut de fer molt esforç, especialment en defensa avui les jugadores italianes, però se'ls està fent llarg, el partit els està pesant les cames, i han estat 6 del Barça, no? Però realment podrien haver estat més. Per cert, ha jugat uns minutets Aitana Bonmatí, la tenim al terreny de joc, ja va jugar el cap de setmana, però ha tornat avui a jugar a la Champions, i això és una notícia important en clau Barça, sobretot pel que ve aquesta temporada.
0: Sí, ara després escoltarem a Marc Vives, el director esportiu, que ha estat protagonista de luxe aquest migdia al Que t'hi jugues. Bàsicament el titular és que Aitana és el millor fitxatge al seu retorn per aquesta temporada. A destacar del partit, Núria, quin partidàs, quina actuació de Graham Hansen.
1: Sí, déu-n'hi-do, ens té acostumades, Anna.
0: Sí, però és veritat que la temporada passada estava una mica més irregular, i jo tinc la sensació que enguany ha començat, o sigui, es nota que ha descansat bé l'estiu, perquè, vaja, avui com un avió.
1: Sí, de fet ha fet un doblet, i el 0-2 del Barça, que és un gol en pròpia porta de la Roma, Anna, si no hagués tocat la defensora, hagués estat gol de Graham Hansen. Per tant, està a un gran nivell, és una bona notícia pel Barça, perquè sabem que quan està bé és una jugadora diferencial, Graham Hansen. Avui un doblet, podria haver estat perfectament un hat-trick, perquè ha tingut també més ocasions, però saps allò que fas, que els partits has de triar l'MVP? Jo avui sé
0: la
1: que
0: millor...
1: no em demanaran l'opinió, però la dic,
0: no,
1: l'agradaria
0: del balcó, sisplau.
1: Jo li donaria
0: jo sí que te la demano. Graham Hansen,
1: MVP. Per mi, MVP del partit del Barça avui a Roma.
0: Estem en els últims ja 40 segons del partit, el Barça guanyant 0-6 a la Roma,
1: per cert,
0: i per exemple...
1: Perdó, és que m'he il·luminat ara. Ha estat a punt de fer un golaç, Anna, Patri Guijarro, des del mig del camp, però literal...
0: És que li agraden, aquests.
1: Literal,
0: són molt Patri Guijarro.
1: Des del mig del camp, ha vist que la portera estava avançada, i diu, ho vaig a provar. I ha anat d'un pèl, hagués estat un dels gols d'aquesta edició de la Champions.
0: Parlant de golaços... Els d'avui tots han sigut macos,
1: sí,
0: però especialment el de Clàudia Pina.
1: Sí,
0: ha fet com una mena de vaselina estranya,
1: sí, sí.
0: Que no sé ben bé com ha sortit bé, però és d'aquests gols que dius, ostres, o sigui, que maco.
1: Ha estat un xut raro, perquè tu el veus i dius, aquí hi ha alguna cosa rara que se'ns escapa, el xut, però és un golaç. Al final acaba entrant per l'escaire el gol de Clàudia
0: Pina,
1: i és veritat que l'hem vist a la redacció i ens hem quedat parades, Anna, amb aquest gol de Clàudia Pina, quan mira, just ara, Anna, s'acaba el partit, es saluden les jugadores damunt la gespa, golejada del Barça, 0-6 al camp de la Roma. Per tant, de moment, 2-2 a Europa, Anna, dues golejades, i sobretot avui portaria 0, perquè ho comentàvem l'altre dia amb la Maria Tiques, que és molt important encaixar poc i marcar molt, i això és el que ha fet avui el Barça.
0: Doncs certifiquem, final del partit, Roma 0, Barça 6, golejada, amb la qual el Barça de moment es posa com a primer en aquesta fase de Lliga de la Champions. Com us deia abans, Marc Vives ha estat el protagonista de luxe aquest migdia al Que t'hi jugues, el director esportiu del Barça, després d'un estiu on han arribat incorporacions, però hi ha hagut un perfil que no s'ha fitxat, que és el de la lateral, el demanava Pere Romeu fins l'últim dia, i ha explicat per què el Barça no va fitxar una lateral.
2: Sí que és una posició que evidentment ens vam contemplar poder-la reforçar, però finalment, valorant totes les possibilitats que teníem reals, el que sí que teníem clar és que no faríem cap moviment que no millorés clarament a la jugada que tenim. A partir d'aquí, això ens donarà ara fins al mes de desembre, veure realment si que jo personalment i el Pere també creiem que ens en sortirem i que aquesta posició estarà ben coberta amb jugadores joves, jugadores de projecte, i anirem valorant el transcurs d'aquests mesos.
0: Explicava el perquè, no havien trobat cap jugadora que millorés la plantilla actual i que el Barça econòmicament pogués fitxar. Un Marc Vivers que té feina aquesta temporada perquè acaben contracte jugadores importants com Patri Jarro, Eva Pajor, Irene Paredes, entre d'altres. És optimista de cara a renovar-les a totes?
2: Sí, sóc optimista. Això no vol dir que les tingui tancades, perquè si no fareu mal ús de les meves paraules, no? Però sí que sóc optimista perquè amb aquelles jugadores que nosaltres hi contem i que creiem que són imprescindibles pel projecte, estem avançant amb les negociacions i de moment a dia d'avui haig de ser optimista perquè veig predisposició per entendre's, no? I això és el que em tranquil·litza.
0: Ha tornat Aitana Bonmatí, avui ho ha fet, primer partit de la Champions per ella en aquesta temporada, després d'un 2026 molt complicat per les lesions. Us ho explicava abans, Marc Vivers creu que és el millor fitxatge.
2: Ja només li mires la cara i molt bé, està il·lusionada. I ara que ja ho he dit moltes vegades que per mi és el millor fitxatge, no? El poder recuperar Aitana i que a poc a poc ella vagi agafant la dinàmica, vagi agafant les sensacions, que se senti un altre cop futbolista, això és el millor fitxatge que podem tenir.
0: Avui no ha marcat Caroline, el fitxatge més car de la història del Barça femení, més d'un milió d'euros aquest estiu. Hi ha certa pressió per veure-la en el seu màxim rendiment, però el director esportiu Marc Vivers demana en declaracions al que t'hi jugues que es tingui paciència amb ella.
2: Però sí que és cert que no ens hem d'amagar, doncs que alguna jugadora, en aquest cas Caroline, que entenc que tothom li posa l'etiqueta que és la jugadora del traspàs més car que hem fet, doncs que li està costant més l'adaptació, però això no vol dir que nosaltres no seguim confiant en ella i que ella a poc també va adaptant-se al nostre manera de jugar, que és molt diferent a com ella venia de jugar a Anglaterra, i estem convençuts que amb el temps ens donarà el rendiment.
0: Això són les declaracions més importants, els titulars de Marc Vivers al que t'hi jugues. Com sempre, tots els continguts els podeu recuperar al web i a l'app de la cadena SER. Durant aquest partit que ha acabat Roma 0, Barça 6, aquesta golejada del Barça, al descans, en declaracions de TV3, ha parlat el directiu responsable Xavi Puig. Ha explicat que després d'un estiu on han marxat referents com Alexia, Mapi, Salma o Ona, el Barça ha de seguir aspirant a guanyar-ho tot.
3: Bueno, som el Barça, la veritat és que aviam, Mapi, Alexia, Ona i Salma són jugadores que van ser icòniques, que van jugar molt bé, però han arribat unes altres que ho faran també molt bé, no? És el Barça, i el Barça nosaltres treballem per guanyar-ho tot sempre, i per tant aspirem evidentment a guanyar aquesta Champions una altra vegada.
0: Ambiciós, Xavi Puig, en aquestes declaracions. Núria, es nota que el Barça no vol rebaixar els objectius.
1: No, i es nota que volen deixar-ho clar, perquè han estat un estiu complicat, ho hem explicat moltes vegades a l'antena de SER Catalunya, no? De molts canvis, de sortides importants al Barça, de fitxatges que s'ha d'acabar de veure com encaixen, però al final jo crec que és important que des del Barça deixin claríssim que l'ambició, els objectius i els reptes que té aquest club són els que són i que no han canviat.
0: Totalment. Núria, gràcies. Quedo pendent si hi ha alguna novetat de donar-te pas a la graderia del balcó. 8:39, crec que de seguida podrem escoltar una de les protagonistes del partit, però de mentres hi ha una última hora relacionada amb el Camp Nou important.
4: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: I tot el que és relacionat amb el Camp Nou em porta a saludar l'Albert Llimós, perquè, Albert, el Barça no podrà, atenció, obrir la tercera graderia aquesta temporada quan així ho tenia plantejat. Què ha passat? Bona tarda.
5: Bona tarda, Anna. Canvi de plans del Barça. Preveia obrir la tercera graderia de l'Spotify Camp Nou aquesta mateixa temporada i arribar als 72.000 espectadors, però finalment l'Ajuntament no ha concedit la llicència per obrir per fases, és a dir, primer obrir una part i després anar obrint a mesura que s'acaben les obres. Per tant, el Barça ha decidit finalment que renuncia a obrir aquesta tercera graderia aquesta temporada perquè ho podia fer pràcticament ja quan acabava la Lliga, quan faltaven 3 o 4 partits, i després desmuntar els seients per poder posar posar la coberta. El Barça renuncia a això. Això sí, el que encara espera el club blaugrana és poder obrir el 75% dels seients VIPs que estan col·locats entre la segona i la tercera graderia, que suposaran entre 5.000 i 6.000 seients VIPs, i això donaria una capacitat total del Camp Nou a partir d'aquí uns mesos d'uns 67.000 o 68.000 espectadors.
0: Gràcies, Albert. Important aquesta novetat. Canvi de plans, no es podrà obrir aquesta tercera graderia aquesta temporada. Déu-n'hi-do al Camp Nou els problemes que continua donant. Ara sí, després de la golejada del Barça a la Champions contra la Roma 0-6, podem escoltar protagonista en declaracions a TV3, Graham Hansen, golejadora per partida doble.
6: Quina valoració fas d'aquest partit? Un 0-6, una efectivitat màxima?
7: Creo que podíamos haber marcado aún más en la primera parte, la verdad. Pero creo que jugamos mejor hoy en general, en comparación del la semana pasada. Y bueno, mucho mejor controlado el partido. Nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento, no pedían casi ni un balón. Es un lujo de estar jugando con ellas cuando juegan así. Y bueno, los goles muy bien, y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero hoy era ganamos y bueno, sensaciones mejores.
6: Per tant, creus que s'han corregit coses, tot i que la primera part, la Roma, ha pressionat força alt, us ha plantat cara, creus?
7: Sí, lo han intentado y sabíamos que si le dejamos espacio atacan rápido por fuera, pocos pases pero directos con precisión, y lo han intentado, pero nuestra línea de defensa también nos ha jugado un partido muy serio, y lo han hecho muy difícil para ellas. Para las pocas veces que han llegado ya tenían presión y ya está, y al final hemos marcado 6 en el otro portería.
6: La Roma ho ha intentat, però sense èxit. Aquest Barça té rival a la Champions?
7: Claro que tenemos rival. Hace una semana no estaban tan contenta con nuestro jugador. Es todo bien, así que es fútbol. Lo importante es ganar, hemos hecho, seguimos ganando, pero queda muchísimo de la temporada y un montón de partidos de jugar, y sabemos que hay muchos equipos que lo hacen muy bien en Europa, y bueno, a ver cómo estamos cuando, y si estamos bien cuando toca, al parte que toca al final de temporada. Todavía quedan muchos partidos para llegar ahí.
0: Les declaracions de Graham Hansen a TV3 després de la golejada 0-6 contra la Roma. El millor partit, diu, que han jugat en les darreres setmanes, però amb marge encara de millora. Continuem amb el Barça, perquè el primer equip masculí estem molt pendents de Rafinha, i qui també està pendent fent el minut a minut és el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
8: Hola, què tal, Palet? Molt bona tarda.
0: Després de l'ensurt veient que va ser substituït al partit de Brasil contra Austràlia, Rafinha no té una lesió a priori, però per si un cas torna a Barcelona, oi, Nil?
8: Sí, està prevista la seva arribada entre aquesta matinada i demà al matí. És un viatge pràcticament 24 hores des d'Austràlia, que haurà de fer alguna escala. Fonts properes al club ens expliquen que fins i tot acaba d'arribar a Barcelona demà al matí, com que haurà estat un viatge llarg, li deixaran que pugui fer-se les proves divendres al matí, que demà descansi un cop hagi arribat. A partir d'aquí, el que hi ha, el que se sap, les sensacions són les que ja explicàvem ahir, que Rafinha té un petit edema a la cuixa dreta, on es va lesionar les dues últimes vegades en Brasil. Per això hi ha una extrema precaució, perquè es vol fer que els metges del Barça l'avaluïn i el mirin amb tot el carinyo necessari per poder cuidar un Rafinha, que evidentment és vital pel Barça. Però les notícies són bones, a no ser que al arribar aquí es vegi alguna cosa sorpresa. Rafinha fins i tot podria estar disponible per jugar contra el Getafe el dissabte que ve. Per tant, un Rafinha que a les properes hores, amb molt estirada, demà al matí, serà ja a Barcelona, i entre dijous i divendres passarà aquestes noves proves mèdiques per confirmar que ha estat per precaució més que res.
0: Per cert, també aquest migdia has avançat una notícia, una renovació, en aquest cas en clau de futur del Barça, la de Pedro Rodríguez.
8: Sí, és una notícia important, Palet, perquè és un futbolista en el qual hi ha posades moltes expectatives de la generació del 2008, ara mateix ja entrant totalment en dinàmica de filial. De fet, ha de ser una de les peces claus del filial d'aquí fins a final de temporada, a la recerca d'aquest ascens a primera federació, que va contractar el mes de juny. Va ser una sorpresa que no anés a la pretemporada amb Flick. Hi ha qui diu que va ser segurament també pel motiu de que no havia encara renovat, però està clar que des del club hi ha moltes esperances. i ha estat una decisió, evidentment el Barça el volia robar, però sobretot de la voluntat del jugador Pedro Rodríguez, que tenia ganes de quedar-se, que vol triomfar al Barça, que va arribar aquí el 2019 amb només 11 anys i que després d'haver passat per totes les etapes pràcticament des de la vida d'arribar al filial, doncs es veu en condició de poder lluitar pel seu somni, que no és un altre que jugar al Barça, el primer equip del Barça, per tant, renovaran els propers dies, ja hi ha un acord verbal, només falta la firma, fins al 2030.
0: Bones notícies i feina de despatxos que es van fent també per lligar les futures perles del Barça. En aquest mes d'octubre, on recuperarem per fi el futbol de clubs, hi ha un partit que està marcat en vermell a l'agenda, el calendari, que és el Clàssic contra el Madrid a l'Spotify Camp Nou el dia 25 d'octubre. Ja s'han fet públics els preus de les entrades pels socis i, clar, Nil, la gent s'ha quedat una mica espantada del que arriba a costar una entrada per aquest Clàssic.
8: Sí, hi ha qui diu que, clar, que haver-te fet abonat quan es va donar l'opció, però ara realment el que s'han posat a la venda són aquestes 19.000 entrades disponibles, la prevenda exclusiva per socis en aquest clàssic davant el Barça al Madrid, i clar, és que realment les entrades, els preus són elevadíssims, la més barata palet, 476 euros, la més cara, 1.149 per un partit. A més, el descompte per aquest partit per ser soci només és del 5%, és a dir, en aquelles entrades de 476 euros, el descompte és de 24 euros i a l'entrada més cara, de 1.150 euros, el descompte només és de 57 euros. Per tant, és evident que la gent està realment enfadada, que s'ha creat sobretot a xarxes també aquest clima de protesta, per no parlar-te dels VIP, palet, que ronden els 5.500 euros. Per tant, és realment molt car, s'ha de rascar la butxaca qui no sigui abonat del Barça, sigui soci i vulgui en aquest partit.
0: Jo no m'ho puc permetre, però bé, Nil, tu potser sí que per una entrada VIP et dona, no?
8: Em sembla que més val que puguem fer
0: que ens acreditin
8: des del camp, i si no, doncs em sembla que el veurem tu i jo des del mateix lloc.
0: Que ens acreditin, això serà important. Val, Nil, doncs, qualsevol novetat ens demanes pas a la graderia del balcó.
8: Perfecte, com sempre, una abraçada.
0: 8:47, avui hem tingut més protagonistes. Que som...

0: Com ha estat Brian Zaragoza, el fitxatge estrella de l'Espanyol aquest estiu? Amb ell, a la Ciutat Esportiva de Nijarque, ja ha estat entrevistant-lo l'Helena de Diego. Helena, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Anna, què tal? Bona tarda.
0: Una entrevista on Brian ha parlat de tot, tant de la part més futbolística com la personal.
1: Sí, un Brian Zaragoza que ha fet un esforç econòmic per poder venir a l'Espanyol. El club també l'ha fet per tenir-lo cedit aquesta temporada, en la que és la seva quarta sessió des que va fitxar pel Bayern de Múnic després de la d'Osasuna, el Celta i a la Roma. Per això ens ha explicat el jugador malagueny que ara necessita estabilitat i creu que l'Espanyol és el lloc ideal per aconseguir-la.
2: Creo que han sido años duros para mí. No me he estabilizado en ningún sitio. Lo que quiero ahora es buscar eso, buscar un sitio donde pueda ser feliz, pueda disfrutar. Y yo creo que cuando yo disfruto es cuando yo rindo y saco mi nivel. Y cuando yo disfruto no pienso en nada. Y cuando no pienso en nada yo creo que soy el jugador que fui en Granada, que creo que puedo seguir siéndolo.
1: Va arribar sense ritme competitiu després d'una lesió i pràcticament sense haver fet pretemporada. A poc a poc va tenint més minuts i ell confia en que el seu moment òptim arribi aviat.
2: El primer reto para mí es encontrarme, ser feliz. Yo creo que a partir de ahí yo creo que viene todo, porque al final cuando yo soy feliz y me divierto, creo que nadie me puede parar. Estamos llegando a ese punto, pero cuando yo esté la gente sabrá que estoy bien.
1: Zaragoza va néixer a un dels barris més humils de Màlaga, el Tiro Pichón, i la seva explosió al Granada el va portar a fitxar pel Bayern el 2023. I amb una definició molt gràfica ens ha explicat com d'impactant va ser per ell fer aquest canvi.
2: Llegué y cuando me senté en la mesa yo pensaba que estaba en el FIFA. Veía a Manuel Neuer, veía a Kimi y tú decías, pues claro, yo vengo de jugar en lo más bajo, yo vengo de hace 2 años jugar en el barrio. Fue un paso muy difícil, o sea, yo tenía 20 años, nunca había salido de mi zona de confort, el idioma, el clima, la comida, o sea, entrenar a menos 15 grados y entras en un equipo de nivel que tienes en tu puesto a Muciala, a Sané, a Gnabry, a Coman, que lleva 12 años ganando la liga seguida. Creo que no era nada fácil, sí. Pero yo creo que me ha hecho también aprender mucho y que nunca estaré arrepentido, al revés, agradecido al Bayern siempre, joder.
0: Moltíssimes reflexions interessants de Brian Zaragoza, també al web i a l'app de la Cadena Ser ho podeu trobar. Gràcies, Helena.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Seguim 8:50, hi ha una última hora important. Relacionada amb la selecció portuguesa, on Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració. I això ens ha fet convocar d'urgència el nostre expert en futbol internacional, Bruno Alemany. Què tal? Bona tarda.
3: Hola, Anna, bona tarda.
0: Vaja, la notícia ara ja està confirmada perquè és el mateix Cristiano Ronaldo que explica en un breu comunicat al seu Instagram que, efectivament, ha abandonat la concentració de Portugal. Què ha passat, Bruno?
3: Sí, molt ràpidament. Cristiano Ronaldo va jugar contra País de Gales el primer partit a la nova era, amb Jorge Jesús a la banqueta. Va jugar 67 minuts, no va marcar. El segon partit que jugava Portugal, que era contra Noruega a domicili, no va jugar ni un minut i va estar escalfant bona part del segon temps. I avui ha sortit en roda de premsa Jorge Jesús, hi havia molts rumors sobre una empipamenta important de Cristiano Ronaldo, que no estava a gust amb el seleccionador. Avui ha dit Jorge Jesús que no hi ha cap problema, que és cosa de la premsa, que Cristiano no jugaria el partit de demà al Parken a Copenhague, però que ja ho havia parlat amb ell, que no hi havia cap mena de problema. Però ha fet aquesta roda de premsa Jorge Jesús, a la que ha dit que qui mana la selecció és ell. A Cristiano Ronaldo no li ha agradat i ha marxat del Parken. Acaba de fer un comunicat Cristiano explicant que abandona la concentració, no la selecció, abandona la concentració de Portugal, que desitja el millor als seus companys i que en el seu moment, quan sigui l'hora, explicarà a l'afició portuguesa què és el que ha passat de veritat. Insisteixo en això, diu Cristiano, què és realment el que ha passat i tota la veritat d'aquest problema. Això sí, Cristiano ho ha pactat, ha parlat amb Proença, amb el president de la Federació Portuguesa, i ha decidit que el millor era deixar la concentració de Portugal.
0: Sens dubte és una notícia impactant, és una notícia, crec, de les més importants, com a mínim, en futbol internacional, perquè, Bruno, estrelles d'aquesta característica no acostumen a tenir situacions així. No sé si tu recordes algun cas similar.
3: Màxim golejador de la història de les seleccions. Ningú ha marcat més gols que Cristiano Ronaldo vestint la samarreta d'una selecció, més de 200 partits amb la selecció de Portugal. És molt complicat anar a buscar una comparativa. Hi ha algun cas similar amb Ibrahimovic, que ha tingut alguna anada i vinguda amb la selecció de Suècia. Es va voler apuntar a un Mundial quan havia decidit deixar la selecció. Es va estalviar, per dir-ho d'alguna manera, la fase de classificació i a l'hora de jugar un Mundial si volia sumar, si volia apuntar, i al 2018 li van dir que nana i que no hi havia opcions. És el més semblant, però res comparable a l'impacte mediàtic que té la figura de Cristiano Ronaldo. Per tant, és, com dius, a nivell de futbol internacional portem una setmana mogudeta entre el City i això, perquè és una de les notícies de l'any.
0: Sí, un City que, on, per cert, Pep Guardiola s'ha pronunciat aquesta tarda en un tuit també breu. Les coses es porten amb comunicats de xarxes socials, però vaja, Pep Guardiola que ha mostrat la seva defensa i està al costat del club en aquest procés judicial. Acabo amb aquesta, Bruno. A més, Cristiano i el seleccionador ara de Portugal es coneixien del futbol àrab, per tant, no és que vingués de nou la relació, sinó que ja es coneixen de fa temps.
3: Sí, van compartir un any al Nasser, es coneixen perfectament, són els dos portuguesos. És veritat que no comparteixen club, per dir-ho així. Cristiano va créixer a l'Sporting Club de Portugal, mentre que Jorge Jesús va ser entrenador molts anys del Benfica, però bé, la relació quan van estar junts a Aràbia Saudita no semblava que fos dolenta, al contrari, i ara, pel que sigui, doncs a Cristiano no li ha agradat no jugar, i aquestes explicacions, sobretot, que ha tingut Jorge Jesús a la roda de premsa, explicant, assegurant que demà no jugaria ni un minut.
0: Déu-n'hi-do, quin serial el de Cristiano Ronaldo en Portugal. Gràcies, Bruno.
3: Fins ara, que vagi bé.
0: Repassem què més ens ha deixat el dia d'avui. Amb el Dani Pinto. Dani, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Una notícia important en clau Real Madrid, i és que Raúl Asensio, el defensa, passarà per quiròfan.
4: El futbolista del Real Madrid ha patit una fractura de tíbia per estrès i serà intervingut demà a una operació quirúrgica, segons ha confirmat el Club Blanc. Recordem que Asensio encara no havia debutat amb Mourinho i que haurà de passar entre 2 i 4 mesos de baixa.
0: Una altra notícia important en clau futbol espanyol és que, per fi, després de moltes setmanes, el Rayo Vallecano tornarà a l'estadi de Vallecas.
4: El proper dissabte a les 2 de la tarda, el Rayo tornarà a jugar a casa seva per disputar un partit amistós corresponent al Trofeu de Vallecas. Serà l'acte de presentació quan la temporada ja va començar fa 2 mesos i escaig. L'equip de Banyat San José s'enfrontarà al Cagliari italià i l'entrada general estarà entre els 10 i els 70 euros per a un amistós.
0: En bàsquet, el partit de l'Eurocup que enfrontava el Kitsanes Manresa amb el PAOK de Salònica s'ha suspès, després s'ha reprès, hi havia un problema amb la cistella. Vaja, en fi, un partit, Dani, amb molts entrebancs.
4: Un problema amb una cistella que no estava a l'alçada corresponent ha provocat la interrupció del partit després de molts minuts, però finalment s'ha reduït i guanya el PAOK 70-56 a l'últim quart.
0: Sembla mentida que s'hagi pogut reprendre, però després d'un problema amb la cistella ho han pogut fer. També més bàsquet, en aquest cas femení, a l'Eurolliga, en un partit que enfronta l'Espart Girona amb l'Emlac Conut. Bon nom aquest equip.
4: El conjunt gironí es juga la presència a la màxima competició europea en aquest partit amb un Emlac Conut que va donar la sorpresa contra el Panathinaikos a les semifinals. El partit es troba al segon quart amb un resultat favorable a l'equip turc amb un 34-30. Roberto Íñiguez ha comptat per primera vegada en partit oficial d'aquesta temporada amb la base i Jana Martín.
0: Segur que donarà moltes alegries. No sé si tu havies escoltat, Núria, l'Emlac Conut
5: no,
0: alguna vegada.
5: No, però t'anàs en sortir prou bé.
0: Sí, sí,
5: vaig
0: sí.
5: Vaig a dir en defensa vostra
0: els
5: que
0: l'heu
5: dit prou positivament.
0: Emlac Conut, de guanyar ara contra el Girona.
5: Tampoc cal que el diguis 6 vegades, si vols un altre.
0: Vinga, Dani, fa uns minuts ha acabat. Teníem molt esport en directe, el partit en handbol entre el Freiking Granollers, corresponent a la primera jornada de la Lliga Europea.
4: El Granollers ha perdut per un 40-31 amb el Flensburg alemany, en un partit disputat fins ben entrat al final. El conjunt del Vallès tornava a viatjar a la pista on va eliminar el mateix Flensburg al quart de final del 2023 i finalment ha consumat la derrota.
0: Està jugant més esport en directe l'Atlètic Barceloneta amb waterpolo, la final de la Supercopa Europea contra el Marsella.
4: El conjunt mariner ha guanyat 10-8 al Marsella, acaba de terminar el partit, i d'aquesta manera l'equip de la Barceloneta es proclama campió de la Supercopa.
0: Doncs mira, moltes felicitats per l'Atlètic Barceloneta, campions de la Supercopa d'Europa, i acabem amb aquesta perquè per primer cop a la història el Campionat Mundial de Resistència de Cotxes arriba a Barcelona.
4: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà per primer cop les 6 hores de Barcelona durant el cap de setmana del 16 al 18 d'octubre. el CEO de la competició, Frederic Lequien, el director del circuit, Ignasi Armengol, i els pilots Dani Juncadella i Miquel Molina han estat presents a la presentació de l'esdeveniment. El mateix Molina, pilot de Ferrari, espera una gran rebuda de l'afició.
6: Com coneix les 24 hores d'Le Mans i tenir l'oportunitat de viure aquest cap de setmana i veure aquests tipus de cotxes, jo crec que hi ha molta expectació i esperem doncs, que veure les grades plenes, perquè nosaltres tenim moltíssimes ganes de córrer aquí a casa.
0: Gràcies, Dani. Ens anem escoltant aquests mesos a la graderia del balcó.
4: Moltes gràcies.
0: Vinga, que la graderia es va buidant. Nosaltres ho deixem aquí avui dimecres. Tornarem demà dijous, com sempre, a 9:15. Ara us deixem escoltant Hora 25 amb el José Luis Sastre. Que vagi molt bé. Fins demà.
7: La graderia del balcó amb Anna Palet. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
8: valorado
7: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
8: Y otra. Valorado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
10: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
9: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
11: ¿Qué, qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
12: Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
11: ¿Qué? Vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es.
13: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.